0: campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
1: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
2: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Nueva York!
6: Tothom té la mirada posada cap a Nova York.
7: Si te quieres divertir.
6: La final del Mundial només es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. Espanya-Argentina. L'equip del que t'hi juga serà a la sala Cotton de Casino Barcelona. Amb regals i sorpreses per animar la prèvia i passi el que passi, el postpartit.
8: És gratis, eh?
6: Més informació a casinobarcelona.com.
9: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
10: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
11: Bon dia, dissabte 18 de juliol, dissabte de calor intensa, tot i que no tant com la dels últims dies. Núria Sarau, bon dia.
12: Avui les temperatures màximes es mouran entre els 30 a 33 graus a la costa i a l'interior es mouran entre els 35 i 38. Hola, molt bon dia. Una jornada que comença amb 20 graus a Tarragona, 22 a Girona, 24 a Lleida i 27 a Barcelona. Tenim núvols, especialment a les comarques de Tarragona, també al Pla de Lleida, a la resta domina el sol. I a la tarda tindrem núvols de tipus alt, també la calitja anirà augmentant i algun núvol d'evolució en punts de muntanya que no descartem que deixin algun ruixat els núvols al Pirineu aquesta tarda. Pel que fa a les temperatures de l'aigua del mar, avui voltaran els 24 graus a la Costa Brava, els 28 a la Costa Central i els 29 a la Costa Daurada.
11: Repassem ara l'actualitat informativa. El govern considera que la inversió executada per l'Estat a Catalunya podria ser major, tot i que estan satisfets amb l'augment dels darrers anys. Segons dades del Ministeri d'Hisenda, el 2025 Catalunya va rebre només el 8,6% dels diners invertits a les autonomies, lluny del seu pes de població i PIB, que s'acosta al 20%. Alicia Romero és la consellera d'Economia.
13: Ens agradaria doncs, que l'augment fos més important, perquè és veritat que hi ha un dèficit d'infraestructures

0: també de l'Estat a Catalunya. Evidentment, el que seria objectiu per Catalunya és que les inversions que es fessin a Catalunya responguessin al PIB.
1: La dada concreta és que el 2025 Catalunya va rebre 1.321 milions d'euros en inversions, mentre que Madrid en va rebre més del doble. Un fet que des de Junts consideren una asfíxia premeditada, Pol Valero.
2: Catalunya és la cinquena comunitat que més inversions rep de l'Estat, per darrere de Madrid, el País Valencià, Andalusia i Galícia. Si ho comparem amb el 2024, la inversió a Catalunya s'ha reduït lleugerament, un 6%. Si ho comparem amb el 2023, l'últim any, amb pressupostos generals aprovats, la inversió ha crescut un 28,5%. Malgrat això, és un augment inferior al de la mitjana de les comunitats. La inversió a Madrid, per exemple, s'ha disparat al doble durant aquests dos anys, fins als 3.200 milions d'euros. Més de la meitat dels recursos que arriben a Catalunya van a parar a DIF per executar inversions a la xarxa ferroviària catalana. La segona beneficiària és Renfe, seguida de les autoritats portuàries.
1: I a Catalunya, 23.600 immigrants acollits al procés de regularització extraordinària ja estan donats d'alta a la Seguretat Social. És una dada que ha avançat Ser Catalunya, Oriol Soler.
3: D'aquestes afiliacions a la Seguretat Social, persones que ja poden treballar legalment, 16.000 han estat registrades a la província de Barcelona, 2.700 a Girona, 2.500 a Tarragona i 2.400 a Lleida. Això són dades del 30 de juny i és important recordar que amb l'admissió a tràmit dels expedients es genera un número de Seguretat Social de manera automàtica abans que es resolgui cada cas. En total, a Espanya són 160.000 les persones regularitzades que ja són al mercat laboral regulat, de les quals un 15% a Catalunya. Recordem, aquí a casa nostra, 257.000 persones van demanar legalitzar la seva situació aprofitant la regularització promoguda des de Moncloa.
1: A Barcelona, al barri del Putxet, només una petita part dels 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de la L9 podran tornar a casa dilluns vinent. Els tècnics que han revisat tota l'illa de cases afectades, de moment, han assegurat que ja es pot tornar a dos blocs, 11 pisos, dels més de 90, Ferran Dalmau.
4: Els bombers i els tècnics continuen fent l'auscultació dels edificis desallotjats, però avui han autoritzat ja la tornada a dos dels 8 blocs. Això són 11 pisos i 4 locals. Per la resta d'afectats encara no hi ha data, però el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, situa una mica els possibles terminis.
5: Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, eh? Però no puc dir avui si seran dos, tres o quantes setmanes de treballs d'injecció.
4: Per fer front als efectes pels comerços, el govern també ha anunciat una línia d'ajudes directes per pagar els sous dels treballadors i altres despeses bàsiques.
1: 4 minuts i seran les 9 del matí. Creix el neguit a Aiguamúrcia pels incendis. N'hi ha hagut 5 en poc més d'una setmana. La principal hipòtesi és que els primers haurien estat provocats i la investigació continua a Eva Hidalgo.
6: Els veïns estan preocupats. Mai abans ho havíem viscut en un municipi rural on es coneixen tots, malgrat ser molt extens.
7: Estem neguitosos tots, tots estem pendents. També ja hi ha un grup de veïnatge pel WhatsApp. Si hi ha algun cotxe estrany, fa molts dies que dura. Fa més d'una setmana ja, fa 8 dies. I clar, les forces i els ànims també s'esgoten.
6: Per la seva banda, l'alcalde demana que no es facin batudes ciutadanes i recorda que Mossos i agents rurals han incrementat la vigilància a la zona.
1: Precisament, encara sobre aquests incendis, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern actuarà amb contundència davant dels indicis d'aquests focs provocats.
8: Continua la investigació. Certament els indicis marquen que podria ser un incendi provocat. Serem molt contundents. Investigarem, perseguirem, trobarem les persones que els han provocat i les portarem davant la justícia per tal de que caigui el pes de la llei. Les conseqüències, no només ambientals, sinó econòmiques i socials d'aquests incendis, està sent importantíssima.
1: El síndic de Greuges estira les orelles al Departament d'Educació, també als docents, després que més de la meitat dels centres hagin decidit suspendre les colònies escolars el curs vinent. El departament li demana que reguli aquesta activitat i els professors, Elia Pijuan, que prioritzin les necessitats dels alumnes.
9: Tal com reclamava fa uns dies als micròfons de Ser Catalunya la patronal del Lleure, el síndic demana al govern que aprovi una regulació de les sortides i colònies escolars que inclogui quines compensacions han de rebre tant les persones que les organitzen com els professors que acompanyen els alumnes. Demana també que promocioni la realització d'aquestes sortides, sobretot en els centres que tenen més alumnes vulnerables. Als professors els diu que la realització o no de les colònies i sortides s'hauria de decidir només per criteris educatius i no en funció de cap altra circumstància. El síndic respon així la queixa formulada per una professora en representació d'un grup de famílies de l'escola Costa i Llobera de Barcelona.
1: I en salut, un estudi de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona estableix que una de cada cinc dones amb endometriosi pateixen la forma més severa de la malaltia, que a més de dolor inclou problemes digestius, volíem dir, i mentals. A Catalunya hi ha unes 51.000 dones diagnosticades d'endometriosi. Susana Ruiz.
10: Amb l'estudi de 5.000 dones d'entre 18 i 45 anys, els investigadors han establert quatre grups de pacients en funció del grau de severitat de la malaltia. El resultat mostra que només dues de cada 10 són asimptomàtiques. Les altres 8 pateixen dolor i altres símptomes. Dora Kohler és l'autora principal de l'estudi.
11: Hay símptomes gastrointestinales, urinarios, incluso psicológicos y neurológicos. Neurológicos, por ejemplo, migranya.
10: Aquesta recerca demostra que l'endometriosi és una malaltia que afecta diferents sistemes del cos, no només el ginecològic, i que exigeix una visió més integradora que l'actual.
1: Ens queden els esports. Cap de setmana ha marcat aquest per la final del Mundial dels Estats Units, que enfrontarà Lamine Yamal amb Leo Messi. Santi Ovalle, bon dia.
12: Què tal, Gemma? Bon dia. A les hores prèvies, protagonisme per Leo Messi, que va prendre la paraula en un acte amb fans i va explicar la famosa foto on surt banyant fa 18 anys un nadó anomenat Lamine Yamal.
13: Yo me hice una foto cuando él era bebé y hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. Que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda.
12: L'Espanya i l'Argentina s'entrenen aquest matí abans de la gran final de diumenge.
1: Gràcies, Santi. Ampliem a l'hora 14 a partir de les 2:05 de la tarda. Ara, de moment, són les 9.
14: Són les 9, les 8 en Canàries.
15: En la cadena SER, a vivir que son dos días, con Lourdes Lanzo.

0: a vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Es la una, son las 12 en Canarias. El incendio en la comarca de Cinco Villas, en Zaragoza, continúa fuera de control. Los bomberos ahora se centran en estabilizarlo, aunque ya ha arrasado 15.400 hectáreas y su perímetro ha pasado de 60 a 80 kilómetros. Hasta ahora no ha aumentado el número de vecinos desalojados de sus casas, que se mantiene en 1.100. Nos vamos al polideportivo de Gea de los Caballeros, donde están esos vecinos realojados. Alba Francés, compañera de SER Cinco Villas.
2: Es la inestabilidad meteorológica y el avance del fuego lo que ha provocado que el Gobierno de Aragón haya puesto en preaviso a 5 localidades: Biota, Castilliscar, Urriés, Navardún y Sos del Rey Católico, por si hubiera que realizar más desalojos, además de los 6 que ya han sido evacuados. Para este sábado, el viento volverá a ser protagonista, explicaba el consejero de Emergencias Aragones, Roberto Bermúdez de Castro.
3: Hoy nos encontramos de nuevo con unas condiciones del tiempo bastante complejas. El viento va a ir en todas las direcciones, porque durante la mañana va a ser un viento sur bastante intenso y cálido y seco, que es lo peor que nos podemos encontrar, y luego durante el día, sobre todo por la tarde, va a empezar a rolar otra vez a norte.
2: En la zona se mantiene un importante despliegue de medios con 450 efectivos de todas las administraciones y varias comunidades autónomas.
1: Sobre el incendio en Guadalajara, son 12 los pueblos desalojados por este incendio que se declaró el jueves en el municipio de La Mierla. El fuego ya ha calcinado 5.400 hectáreas y en las próximas horas preocupa el viento. Las autoridades aseguran que el fuego está lejos de ser controlado. Redacción en Castilla-La Mancha, José Carlos Rejas.
4: Sí, incendio con flancos todavía muy activos en barrancos, inaccesibles también para los medios aéreos y con rachas de viento que hoy llegarán a los 40 kilómetros hora. En torno a 300 efectivos y medio centenar de medios siguen trabajando en la zona para tratar de contener ese avance de las llamas. Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible, tras el CECOPI celebrado esta mañana.
5: Intentar consolidar aquellos perímetros donde veíamos que podríamos anclarlos, que podíamos defenderlos de la mejor forma posible, porque tenemos todavía zonas de propagación del incendio que están en una situación fuera de extinción.
4: Son ya 12, como decís, los municipios evacuados. Los últimos esta mañana, Monasterio y Veguillas. Este último por decisión propia de sus vecinos. En total, 600 evacuados, la mayoría en casas de familiares o en primeras residencias. Unos 30 permanecen todavía en un pabellón polideportivo habilitado desde el pasado jueves en Humanes.
1: Más asuntos a esta hora. El Partido Popular celebra en Santiago de Compostela la presentación de los candidatos a las capitales de provincia para las elecciones municipales de 2027. Está previsto que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausure este acto. Allí está nuestro compañero de Radio Galicia, Fernando Becerra. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues está de largo de los candidatos para las municipales del año que viene. Se ha hablado de vivienda, de inmigración, de servicios sociales, pero sobre todo del gobierno central. El primer objetivo es aumentar el número de alcaldías, pero la razón última de los populares es desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa, como explicitaba el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
7: Y porque todos sabemos que el primer paso hacia la victoria nacional, sin duda, es la victoria municipal. Y porque todos sabemos que el presidente Feijóo va a comparar los porcentajes de lo que pasa en las elecciones nacionales con lo que va a pasar en...
6: Interviene en estos momentos el presidente de la Junta, Alfonso Rueda. Los populares dicen que están listos para dejarse la piel en cada ayuntamiento.
1: De la crónica internacional, el presidente del Líbano acaba de partir hacia Washington tras recibir una invitación del presidente Donald Trump. Según el gobierno libanés, se va a celebrar una cumbre bilateral en la Casa Blanca para abordar la situación en el Líbano. Esto mientras continúan los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán. Según el país persa, los muertos por los ataques de las últimas horas ascienden a 7 personas. Lucía Hernández.
8: Joseph aún está viajando en estos momentos a la Casa Blanca para dialogar sobre la situación en el Líbano y las posibles maneras de alcanzar un alto al fuego y restaurar la estabilidad en el país. También quiere el presidente libanés negociar una retirada de las tropas israelíes que han estado invadiendo el sur del Líbano desde que comenzó la guerra. Mientras tanto, el acuerdo de alto al fuego firmado hace menos de un mes en Estados Unidos, entre Estados Unidos e Irán, ya está completamente roto y ambas partes han continuado con los ataques. Es la séptima noche consecutiva que Estados Unidos ataca a Irán en una jornada que ha dejado 7 muertos en el sur del país. En respuesta, Irán ha atacado las bases militares estadounidenses de varios países vecinos, como Kuwait, que hoy ha cerrado su espacio aéreo.
1: De la información del deporte, nos vamos al Mundial.
9: Mundial 2026, Cadena Ser.
1: Cristina Soto, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Queda poco más de 24 horas para la final del Mundial entre España y Argentina. Luis de la Fuente y Scaloni en la previa.
10: Una admiración extraordinaria por una selección que viene a ser campeona de América, campeón del mundo, campeona de América, si no me equivoco. Era la finalísima, finalista del campeonato del mundo. No creo que lo ha hecho nadie. Y además dirigidos por un amigo mío. Es admiración, admiración y más admiración.
11: Me conoce como persona. No sabemos mucho, somos amigos, de sí, pero no sabe lo que yo pienso del fútbol. Lo que yo sí sabemos es cómo juega su equipo y él sabe cómo juega el mío.
9: Y desde las 11 en juego el tercer y cuarto puesto entre Francia e Inglaterra en el Miami Stadium. Y fuera del Mundial, desde las 3, carrusel deportivo con el Tour de Francia, Borja Cuadrado.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes desde las calles de Mulhouse. A la 1:10 va a arrancar la etapa número 14 del Tour de Francia. Etapón en los Vosgos, con final en Le Marcstein. 155 kilómetros por el camino, con tres puertos de primera categoría en un Tour que comanda Tadej Pogacar, con 3:36 de ventaja sobre Vingegaard, 4:06 sobre Remco Evenepoel, quinto Juan Ayuso a 4:22.
13: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
1: Es todo, más información dentro de una hora y en tiempo de Hora 14 con Sohaib Nadi. Ahora se quedan con el estreno de la concursación con Miguel Anómalo y Virginia Riezo.
13: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
14: Estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
15: Bon dissabte, què tal, com esteu? No tenim la cinta, però no passa res. Cap de setmana d'orgull, cap de setmana de Pride de Barcelona amb la manifestació que comença avui a les 6 i tot de concerts que l'acompanyen, en parlarem. Parlarem també de dansa, de la baronal, però sobretot de mamarratxisme. Oh. I tot... quina sort que tot ho farem amb Oriol Puigtauler, com estàs?
16: Hola, què tal? Bon dia.
15: Que estàs fregit, eh? Jo aquesta setmana t'he fregit.
16: Bueno, sí, una miqueta m'has fregit, però bueno, ja en parlarem. Però aquí a la marisqueria de la SER s'està molt bé.
15: De l'Ujú, amb gent que riu.
16: Aquí fresquet, sí, amb vedets.
15: Abans de presentar-les, tu diries que has set i ets un bon company de pis?
16: Jo em considero un molt bon company de pis, molt net,
15: no menteixis,
16: molt
15: jo,
16: endreçat, perquè... dono conversa, poso bona música, sí, jo crec que sí.
15: Algú pot corroborar, eh?
16: Bueno, sí,
15: aviam. És que era... Marta Bernal!
17: Casualitats de la vida. És que era casero. Més que...
15: Clar, jo... Home, jo no ho valia.
17: Era el casero.
15: I Glòria Martínez, noia.
18: No vivíem juntes perquè no...
17: Desmentim ja d'una vegada, no vivim juntes. De fet, cadascuna viu...
18: Amb una punta. Jo quan vaig marxar de Gràcia, després ha vingut ella a Gràcia, i ara sí. Jo estic a Sant Andreu, vull dir que...
16: Us eviteu, les Glòries, us eviteu.
17: Sí, no, perquè a vegades...
15: Perquè ja compartim una de l'altra.
18: Bueno, és que ja compartim molt, ja està.
17: I a vegades algun jefe que vol quedar amb nosaltres i diu quedem prop del vostre barri.
18: A casa vostra.
17: Dic, és que cadascuna viu un barri diferent i no som parella.
15: No sou parella, que això també la gent ho confon a vegades.
17: Sí. Ah, no sou parella?
18: No, dic, som més aviat com germanes.
17: Sí. Semblem parella com matrimoniades a vegades,
15: sí,
17: però no.
18: És que l'última vegada, perdona, aquest any passat...
17: Sí?
18: No, aquest any ja ens vam recordar, però l'any passat ens vam oblidar del nostre propi aniversari de Glòries Cabaretera.
17: Sí,
18: oh.
17: Ja, això ja és el matrimoni que fa molts anys.
15: Clar, sí. Que ja ni celebreu. Sí.
17: Ja no ens regalem flors ni res.
15: Esteu en aquest punt, però la vostra relació diríeu que està en un bon punt?
17: Home, sí, sí, ens veiem pels bolos, ens veiem
18: per les teles,
17: a la ràdio. Quedem a la ràdio, o sigui, tot per fer coses bé.
15: Que aquest any fa 17
17: anys, eh? És que la convivència és la que desgasta. Com que no convivim, doncs...
15: És el secret. És el secret. Llavors, quedem amb que l'Oriol era un bon company de pis, eh?
17: Sí, vam tenir el nostre nen, un record pel Claus.
16: El Claus,
17: el
16: nostre gatet.
17: I quan el Claus va faltar, doncs ens vam separar.
16: Era el lligam. Era aquelles parelles que quan tenen fills se separen, també va ser al revés. Quan el Claus va marxar, vam dir, mira, doncs ja ho tindríem.
18: I quan tu li vas proposar a l'Oriol que en agafem un altre, l'Oriol va dir, no, tal... I aquí ja la relació va trontollar.
17: Va dir, més endavant, més endavant, allò no tirava.
18: La relació va trontollar, ja està.
15: Oriol, a mi m'has dit que tu, evidentment, ho saps tot d'elles. Qui són les Glòries Cabareteres?
16: Bueno, ho sé tot, el que elles ensenyen i el que... Perquè també tenen molt món interior, eh? Tenen molt... I també tenen un passat, allò, hi ha com una època... mítica, fosca, que jo les vaig conèixer quan ja portaven uns anys.
15: Jo pensava que no, que havies vist els orígens.
16: No, jo el seu naixement.
17: No, fosca, no, fosca. És que nosaltres portem molts anys.
16: És que sembla que no, que portem molts anys. Jo les vaig descobrir en un pis particular que feien microteatres a les diferents habitacions, en el,
18: això
16: no en el lavabo.
18: Això era l'etapa fosca?
16: Bueno, pues,
18: no, abans l'anterior,
16: Però vull dir, exacte. Però llavors a bars, a soterranis, a tals...
17: Sí. Vam començar el metro, clar.
16: Jo el
15: metro, és que això ho hem d'explicar.
16: L'etapa del metro no la conec, però va ser conèixer-les i dir aquestes dones són molt bones. Aquestes... I mira-les, mira-les on estan. Mira-les.
15: En parlarem de tot, sou això, doncs, un duet còmic, dues vedets, dues artistes, que avui presenteu la celebració de l'orgull, no?, del Pride de Barcelona a plaça Universitat, que és una mica l'excusa per convidar-vos. Ja teniu clar què heu de fer? O
17: no.
15: Anem a cegues?
18: No, anirem una mica salto de mata. Serà una mica quadraco, ja t'ho dic, perquè l'altre dia vaig parlar, bueno, ahir mateix,
17: ahir vaig parlar
18: amb l'organitzador del Ferran i li dic, bueno, què anem? Cap allà a les 6:30, perquè això comença a les 8. Dic, què anem? Cap a les 6:30? Diu, sí, millor que vingueu d'hora, perquè serà camerino caliente. O sea, entra un artista, sale otra, entra otra, així, no, camerino caliente.
17: M'imagino que és perquè nosaltres vam presentar un carnestoltes, no?, de bar, sí, que deu ser una mica el mateix. Llavors, jo ja m'estava imaginant el camerino amb aquells ventiladors que tot és aire calent, tota gent molt maca, això sí. Menys mal que hi haurà grans artistes actuant, perquè el nostre serà quadre, però bueno, serà lleugeret.
18: Serà quadraco.
17: Jo presentarem i vinga.
18: Ja m'he preparat la maleta, ja tinc el baúl preparat. Sí, ja l'he preparat aquest matí, perquè dic així ja
15: tot
18: està.
15: Tot a punt.
18: Tot a punt.
15: Estupendo.
18: I he preparat varios outfits, haig de dir.
17: Jo no, outfit ja faig, no em paguen suficient.
15: Bueno, cada una amb la seva personalitat.
18: Bueno, és que també, preveient la suada que em fot.
16: Home, és que fotrà una calor, però ja dic que estaran a l'orgull bo, que és el de plaça Universitat, no el d'Art de Triomf, que abans era Montjuïc, que és allò Grupo Arena i companyia.
17: No hem pogut escollir, tampoc. És el que ens han donat. Crec que l'orgull, l'altre orgull, ja està amb la Terremoto,
18: la Xaró, clar.
15: Anirem fent un repàs, però bueno, com en els vostres shows, comencem pel principi.
17: Ah.
15: Ara ho deien, Oriol, tu ja ho tenies claríssim des del 2015, on vas escriure un article a Núvol titulat El món ha de conèixer les glòries cabareteres. Tu n'estaves convençut.
16: Hosti, això era el 2015, ja fa uns anys, i elles ja portaven uns anys ja corrent, no?
15: Sí.
16: Ara quants anys fa?
15: N'heu fet 17.
18: Ara n'heu fet 17.
16: Mare de Déu.
15: Però sempre en el mateix vídeo, aneu traient el mateix.
17: Sí. Era
18: quan fèiem 12. És que ens ho vam currar molt, aquell vídeo.
17: Aquell vídeo, és veritat, sempre posem el mateix. És que està molt ben fet i és molt divertit. És el vídeo de la pandèmia.
18: Sí, correcte.
17: Jo sempre el reïto.
15: Afectades.
17: Sí, canvies el nom. Ara fem 13, ara fem 14.
18: Sí, ja està. N'havíem fet 12 en aquell moment, ara hem fet 17, o sigui, 17, sí, 17, però prèviament havíem tingut també un recorregut, o sigui, estava allò del metro...
17: Cabaretillo de bolsillo, ens dèiem.
15: Parlem d'això del metro. Vosaltres veu de cop aparèixer allà el metro de Paral·lel?
17: De cop no, que hi ha una feina, darrere.
15: Hi ha un càsting, de fet, no?
17: No, ara hi ha un càsting.
18: O sigui, en aquell moment no hi havia càsting.
17: En aquell moment, és que seria una història, ella i jo vam estudiar juntes, ens vam... Bueno, allò que passa, s'acaba, doncs ja està. Ximpum. I ens vam retornar a veure pel Messenger.
18: Fa anys.
16: Que són antigues.
17: Som antigues. I llavors ella estava fent un curs de solfeig, jo estava fent un curs de cançons, vam quedar i em va dir, hi ha una cosa que es diu punt d'artista...
18: Del metro, músics del metro.
17: Músics del metro. I llavors allò...
16: Músics,
17: i clar, vam dir, però això...
18: Sí, és un eufemisme, però...
17: Ho hem de fer com de broma, perquè ara no ens posarem allà a cantar. I per fer això, havies d'anar al convent de Sant Agustí, demanar...
15: Què m'estàs dient?
18: Un carnet.
17: Demanar un carnet.
18: Jo encara el tinc, eh?
17: Que te'l donaven.
18: És un carnet de paper, fet una fotocopieta així a color, eh?
17: No demanàvem ni el DNI, jo podia dir, em dic, com et dius tu, perdona?
15: Claudia... Arcarons, ben bé.
17: Arcarons i el teu nom, pam.
15: I allà?
17: Llavors hi havia moltíssima gent, clar, hi ha gent que es guanya la vida així.
16: I tant.
18: Sí, i jo, hi havia unes cues tremendes.
17: Tremendes, eh? I jo vaig dir, doneu-nos la pitjor. O sigui, la que menys diners passi, perquè realment anem per
15: riure.
17: Sí, clar, per provar coses, no.
18: Plaça Catalunya és un punt guai, universitat també.
17: I no li volem
18: també
17: treure a ningú, que tampoc ho vam fer... Hem de dir que vam fer uns quants bolos allà, que no vam guanyar un duro, però teníem un amic en aquell moment que...
18: Ens feia de manager. i li vam apodar com el Cancino, perquè, bueno, parlem
17: de Cancino històric.
18: És un Cancino. I llavors ell, després de cada bolo que fèiem allà al metro, ens convidava a una marisqueria gallega que ja parla amb el paral·lel.
17: Caramba!
18: El Cancino
17: era un senyor com Déu mana.
18: Era un senyor.
17: Però que érem realment dos...
18: És que ja anava, vinga, xiques, anem.
15: Però tu no hi heu tres, perquè, perdoneu, la Patiño. En què estarà?
18: La Patiño ve després
16: La van facturar.
18: La Patiño ve després de lo del metro i tal.
17: Sí,
18: a la Patiño jo la
15: no
18: vaig
15: va viure conèixer. La marisqueria, la Patiño, eh?
17: No. Ella va...
18: No, a més, ens buscava uns bolos tremendos. Sí, ja era tremendo tot el que fèiem.
17: Pues allò, era tremendo.
18: Los motoqueros.
17: Eren coses com encima ens pagàvem, o sigui, com que sempre hem sigut bastant tontes en aquest... Tontes... No hem sabut negociar. I és allò, pam, pam. Però és que el dels motoqueros fue... Que era 20 euros
18: per ti, 20 euros per mi, i, bueno,
15: Us fèieu a mitges, i tan felices.
18: És que sí.
15: En aquest article, l'Oriol escrivia joves talentoses i amb ganes de menjar-se
17: bueno,
16: joves!
17: I ja teníem 40, potser.
18: Sí, eh?
15: Bueno, perdoneu, però 40, continueu sent una mica les mateixes, no? Bueno,
17: som les mateixes.
15: Ganes hi són,
18: sí. Les ganes hi són, i bueno, tant.
15: Sí, bueno. Ja, Marta, explica't.
17: Bueno, jo de ganes mai tinc. O sigui, jo sempre li dic, ja ho volo, dic, quina mandra, per favor. Però després t'hi poses, però jo de... Diem, jo no m'he aixecat mai dient uaaah, quin bolo, quina il·lusió.
18: Quina il·lusió, clar, no. O sigui, no, il·lusió, eh?
17: Bueno, il·lusió.
18: Però després estàs allà i jo, a veure, jo m'ho passo bé, si no, no ho faria. Si home, no, clar. És que, clar, si no...
15: Sembla que us obliguin de cop, no?
17: Clar, no, obligació no.
18: Obligació no tenim cap, ni una.
15: I d'això de talentoses sempre us n'heu enrigut bastant, allò de ni cantem, ni ballem, ni actuem, però som boníssimes en això nostre. Què s'ha de tenir? O sigui, què teniu vosaltres? Molt poca vergonya o quina és la fórmula?
17: No, poca vergonya no, jo no seria la paraula per mi, però tenim autenticitat. Mira, quina ràbia m'acabo de fer. Hòstia, ara mateix.
18: Sí, eh?
17: Però és veritat, o sigui, juguem a fons el que tenim o el que no tenim, sí. I llavors això, a mi si hi ha una cosa que em desagrada molt quan vaig a veure algú, és quan em menteix a l'escenari, i quan va de cutre i no ho és, i quan... Això me fa molta ràbia. Llavors nosaltres juguem, mai intentem fer-ho malament, que això és una
18: cosa com...
17: Hi ha gent que intenta com fer-ho malament i dius, no, carinyo.
15: Se't dona bé, això que estàs fent.
17: Si cantem bé, cantem bé. Si ballem bé, ballem bé. No intentem fer-ho malament. Fem el que sabem.
18: Sí, i després agafar el que hi ha en aquell moment.
17: Això
18: si ja
17: s'ha gent poquet.
18: Total. Però clar, si hi ha el que ens doni el públic. Si el públic realment és una merda, pues juguem amb el que el públic és una merda. I si el públic pues dona joc, pues juguem amb el públic i amb el que hi ha i amb les nostres vides també, perquè també traiem molta cosa de la nostra vida.
16: Jo en sèrio, jo crec que també és el que diu la Marta, que és important que no imiten a ningú, no enganyen, són molt honestes, perquè també el món del teatre, de les escèniques... Hi ha companyies, hi ha creadors que veus que no tenen veu pròpia, i elles tenen veu pròpia, que et pot agradar més o menys, pots connectar més o menys, però... I és que és això, que no enganyen. I això és difícil de trobar, eh? És difícil de trobar.
15: I també hi ha una part d'atreviment, no? També ho dèieu, em sembla, en algun show, tu ho explicaves en aquest article, de què té més gràcia, ser la Clara segura i saber-ho fer tot, i pujar a l'escenari, allò...
17: Que està
15: ja
17: molt bé,
15: fer,
18: sí? Està superbé.
15: O sortir amb tot el morro. Això, sent honestes i jugant, i improvisant...
17: Bàsicament és, si no ets clara segura, que això no t'impideixi a sortir a un escenari, perquè clara segura hi ha una. Llavors, el que tu tinguis, endavant amb això.
18: Clar, és que una mica allò del metro era això. Escolta, jo què sé, no sé si sé cantar, si no, estàvem estudiant, estàvem fent coses, mira, per què no sortim allà? Però què fem? Jo què sé, doncs pues mira, va, comencem, tal...
15: I
18: és anar fent, sí,
17: I després anem a fer marisco.
18: I després, clar, perquè sobretot, davant de tot, vivim.
17: Sobretot vivim. Més d'un cop hem fet, tenim un bolo d'aquí demà. Ai, m'han convidat a un sopar... Anem a sopar,
18: clar, home, per favor.
15: És prioritats.
17: Sí, prioritats.
15: Bueno, nenes, 17 anys donen per molt i heu viscut grans moments. Aquest encerclament que veu fer el TNC, per exigir el cabaret. No,
18: el
15: us
18: cabaret.
15: Van fer cas?
18: No.
17: Bueno, ens va...
16: Bueno, la Carme una mica.
18: La Carme,
16: les va programar a les escales.
18: Aquell bolo, de la Carme que va dir, uns programareu si tindreu un lloc a l'escalinata del TNC. No, no vam ni entrar.
15: Però, sí,
18: però aquest bolo ha donat per molts.
17: Clar, aquell bolo s'ha convertit en una cosa mítica. O sigui, hi ha gent que diu, jo vaig estar allà
18: sí, a mi
17: veient gent... com insultàveu a les borratxes pijas aquelles, calla la boca ja, pija!
18: I la Carme Portacelli dient-nos, no, això s'ha de posar remei, us tornaré a trucar, encara esperem.
17: Ja Carme, carinyo, ja la fan fora. Bueno, pobra, que ja està.
16: Se li acaba. Però sí, allò va ser un invent fatal de la Carme Portacelli, perquè van ajuntar llogar els jardins del TNC per una fira de vermut o no sé què, que estava ple de guiris, d'expats.
17: Goretti.
16: I llavors, sí, un escenari...
18: Va de vermut.
16: Un escenari allà, a les escalinates, que primer la Portacelli va intentar fer un discurs com de l'inici de temporada, que ningú li fotia a casa, evidentment, i llavors, vinga, que surtin les glòries.
17: A los leones,
16: El públic estava allà fent vermut, i eren guiris, expats, que no sabien ni què era el Teatre Nacional de Catalunya ni de
15: Albània. I com ho defenseu, això?
17: Mira, com vam poder. Amb gent agressiva, amb agressivitat. És que jo recordo...
18: Va venir una tia i ens va dir, escolta, però això, quan posen la música, quan acabeu, carinyo? I li vam dir, carinyo, això està... O sigui, això ho pagues tu amb els impostos.
17: Bueno, tu o el teu pare.
18: El teu pare, segurament, perquè tu no deus pagar ni un sol impost perquè estàs pagant la universitat, te la paga el teu pare, i estàs aquí emborratxant-te i criticant a dues persones que estan treballant. Calla!
17: Aquest va ser el bolo.
15: Així s'enfoca.
17: Estaven fent les proves de so i ja venien... Perdón. Es que estábamos bailando. ¿Cuánto va a durar esto? ¡Cállate!
18: O sigui, ¡Vete al ratmatat!
17: Però, clar, va ser un desastre, però meravellós. Després va trucar la senyora que portava això a la ràdio per dir que havíem sigut un despropòsit.
18: La Goretti va trucar al programa.
15: Dient que havíeu set un despropòsit tal qual.
17: Va trucar a la ràdio amb el programa del Marc Giró.
18: Nosaltres
17: era com, ai, no, ara polèmica, i al Marc li agrada més...
16: Digue-li tonto.
17: Aquestes senyores van insultar la gent i va ser un...
18: I el Marc anava dient, clar, va ser una merda, no?
17: Sí, va ser una merda! Nosaltres vam dir, Goretti, és veritat, si és que no et podem treure la raó, va ser una puta merda, carinyo, perdó, però el que et digui. Clar, quan li dones la raó, ja li deixes sense... Clar, ja es pensava que ens posaríem a...
15: Ella volia discutir.
17: No, carinyo, tens raó. Però mira, ben pagades, ben estar, sí.
15: I ara que deies a Marc Giró, amb 17 anys heu passat del més underground, literalment un metro, fins al late show, ara que ara el show amb en Marc Giró. Mira. Ni tan mal. No ha anat malament.
18: Escolta,
15: la cosa.
18: No, molt bé.
15: I què tal a la tele?
17: Estupendes.
18: Ens maquillen, ens pentinen, ens vesteixen.
17: Ens donen de dinar, que ja està bé.
18: Ens porten cap amunt, cap avall.
17: Tenim taxis, ens ve a buscar... Com es diu el cotxe aquest que ens ve a buscar?
18: Un Tesla.
16: Oh,
15: ui, Tesla és quan vols quedar bé, que el portes.
17: No, el Tesla és molt fort, Jo el
15: ve a Gràcia. Que no saps ni obrir la porta.
18: Sí,
17: ens ho va ensenyar amb el ditet, així.
15: Bueno, jo més allà, no, amb en Marc Giró i a la tele, heu descobert la gràcia de ser actrices de hueco.
19: Soy una actriz de hueco.
20: Bueno, sí, eso sí, las dos somos actrices de hueco, no pasa nada.
19: Tu frase.
20: Bueno, pero es que la mía siempre queda bien.
19: ¿No te frustra eso?
20: ¿El qué? No, porque yo le doy siempre un tonito diferente.
21: ¿A dónde va?
20: ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va?
21: Soy una actriz de método y de hueco.
18: Tú sabes cada semana el que es para mí prepararme la meva frase. A dónde va. I donar-li cada setmana un to diferent.
16: Una intenció, un altre personatge.
18: Això és feina. Perdona, això és treball, molt treball de taula.
16: Molt entreno,
18: molt xejo.
15: Molta dicció.
18: Molt,
17: i a més som gent com molt d'això, perquè mai ens hem plantejat dir... que tampoc passaria res de canviar de lloc. I dic, pues, avui tu dius, jo dic, a donde va, i tu dius, i què vine a presentar? La meva frase és, i què vine a presentar?
18: No, però es desmunta el programa, eh?
17: I no.
15: La gent s'indigna,
18: no.
15: Eh?
18: No,
15: es desmunta el programa.
18: No,
15: és la dinàmica.
18: El realitzador està allà, què fas tu allà?
17: No.
18: El fas tu de la Marta, tu vas a l'altre lloc.
17: A donde va, i què vine a presentar?
18: I què vine a presentar, i ja,
17: i ja està. I mira, amb
15: i
17: això,
15: benvinguda.
17: I amb això, escolta,
18: però bueno,
17: cobrem, eh?
18: A veure, portem molt d'Estanislavski a les esquenes, vull dir que això ho podem fer.
17: Vulguis que no, mira.
18: Això sí. Potser una altra cosa no, però això sí.
17: Mira, amb això... Vulguis que no, doncs mira, hem fet una carrera a la tele amb això, eh?
15: Sí, es construeix.
17: Ens portem fent a d'on va.
18: ¿A dónde va des del desembre del 2022? Pues mira,
16: carai, farà
15: mira
16: 4
15: si
16: anys.
15: Mira si deu d'estir la frase, escolta'm.
18: Mm-hmm. A dónde va, eh?
15: A part d'això, també les vostres, o sigui, els vostres inicis i bona part de la vostra carrera s'ha centrat bastant, ara ho dèiem, amb la crítica. La crítica a tort i a dret del panorama català. La continueu fent, la crítica, els bolos o tal? O Marta Bernal, ara que en formes
17: no,
15: part?
17: No, carinyo. Cap problema, eh?
15: Es fa des de dins tan tranquil·la.
17: Saps què passa? Que... ja sí que vam començar a criticar molt el teatre català, que després em deia, però després si ve gent que no és del teatre no ho entendrà. Ho rajem de
18: mira,
17: tot.
18: Mira, és
17: si
18: que
17: dona
18: si parlem
17: parla...
18: de tot, però si arribem o sigui, a parlar, no... jo què sé, de quan anem a comprar les mascarilles coreanes clar. I ens insultant.
17: No és tan
18: és
17: important.
18: Al final de tot.
17: No és tan important el teatre català, que a vegades també et venen, parleu de mi, parleu...
15: No,
17: no parlarem
15: no
17: de tu.
15: Parlem us
17: de
15: ho demanen. Sí,
17: ens ho demanen i ens demanen que rajem dels altres.
18: Oye, per què no rajeu d'això? És que heu de
17: direu
18: parlar...
17: això, digue-ho tu.
16: Això a mi també m'ho diuen, que jo raji de no sé qui. Dic,
17: Depèn també molt, nosaltres no som beodes en excés, a però ver. És veritat que els shows una mica de xupito per allà sí. Per abajo, i de seguida ens entonem. I llavors tres o quatre pues xupitos és veritat
16: animeu,
17: que et desata una mica.
15: Ho dèiem perquè, Marta, tu has estat ara a l'Òpera de Tres Rals amb la Marta Pazos. Què tal?
17: Jo, home, estic, jo, més, bueno, jo
15: encantada. Gens actriz de hueco allà, eh?
17: No,
18: no, no
15: allà
18: clar.
15: On de va i una mica més de frase tenies, fins i
17: tenia molta frase, massa i tot. Que jo quan sí. Vaig llegir dic, vols dir tanta frase? Sí, tanta frase. De fet, me'n van durar més de que tocava.
15: Ah, sí?
17: Sí, va fer un pròleg allà,
16: bueno,
17: que no, home, no tocava.
16: Gran moment, gran moment. Dels millors moments de l'espectacle.
17: Que no tocava. Que no tocava, i això, clar, jo, agraïda, només tinc paraules d'amor per la Pazos i la seva confiança.
18: Home, és que, clar, mai hem dit que volíem...
17: Mai hem dit que no volem...
18: estar en el pozo, saps?
17: No,
18: vull dir...
17: És que això em fa molta gràcia.
18: Si hi ha l'oportunitat, no? Una
17: la
18: oportunitat
17: faré.
18: Que la Pazos ha donat. Escolta,
17: no, carinyo,
18: parem.
17: Jo...
18: No, perquè el teatre... No, home, endavant.
17: Però si tenim una cançó que diu Sala Gran del Nacional.
18: Sala del Nacional.
17: És que no anem de falses. Vull dir, tot el que ens arribi...
18: I si no la tallés, dèiem, i si no la tallés. No.
16: Ah, el Josep Maria Mestres, que és molt de vedets.
17: Ja li vaig dir, Mestres, cariño.
18: Pues a veure si...
17: A veure que... No, és que clar, la gent diu... Bueno, tu... Bueno, cariño, en quin moment jo he dit que no vull guanyar diners, que no vull treballar, clar, o sigui, en quin moment?
18: I tenir experiències, clar, és que... Ostres!
16: Jo crec que més que la Marta Pazos agafant la Marta Bernal per l'Òpera de Tres Rals, jo crec que ha tancat moltes boques, perquè tots els crítics, totes les crítiques, han deixat superbé aquesta senyora d'aquí, la
15: destacada.
16: Marta Bernal, i sota el seu pròleg, cabaretero, que baixava per la platea del Teatre Grec i allà improvisant amb el Collboni, amb l'Illa i estava molt bé, el Collboni i l'Illa.
17: Tampoc el caic a sobre les seves genolls, els seus genolls. Després me'l vaig trobar al Cruïlla, vaig dir hola, no em va ubicar.
15: Ai, sense la perruca.
16: Bueno, hi havia gent que es pensava que era la Marta Pazos de veritat.
17: No, això és molt fort, eh? Clar. És que això és molt fort. La Pazos m'ha dit que ha anat a entrevistes i li han dit molt bé, que
15: ja no m'ho
17: creu. No, la gent no sap la cara que fa la Marta Pazos.
15: Clar.
17: Ho sap la gent del teatre? Alguna. Mm-hmm. Altres no. Però, bueno, estupendo.
15: I durant aquests 17 anys us ha acompanyat, nenes, un públic fidelíssim, el qual agraïu per portar tants anys venint a veure el mateix show.
17: Sí.
15: Quan una cosa funciona...
18: Però, bueno, a veure, també...
17: I encara que no funcioni.
18: Encara que no funcioni, perquè, com diu aquell dramaturg, el Jordi Platicoll sempre diu és que el show sempre és com que va, balla, i diu, mare meva, això no s'enlairarà, i de cop s'enlaira, doncs tal qual. I a més... I sí que és el mateix show, però no és el mateix show. Sempre diem que és un ésser viu, i és veritat, és un ésser viu. És com, com una onada al mar.
17: Diguem que l'estructura, l'estructura sempre és la mateixa. Això no canvia. Però igual que qualsevol obra de Josep Maria Miró, que és passat...
18: Sí, a més, és que l'altre dia et vaig passar...
17: Amb tot el carinyo.
16: Desordenat.
17: Arriba una obra del Maldà, comencem per darrere...
16: Sí, musical, hem tallat... Sí. Recordem com vam començar. Un brogi,
18: exacte. Sí, mira, l'altre dia vaig passar en foto un... Bueno, no li diem guió, és un esqueleto, li diem esqueleto.
17: Sí,
18: fem un esqueleto del que serà
17: això.
18: El show. I era del 2015, era... Exactament.
17: El mateix.
18: No que... O sigui, l'esqueleto...
15: La fórmula, pim-pam.
18: L'esqueleto era exacte.
17: És un número musical, mierda per rellenar...
18: Mierda per rellenar...
17: Escena, mierda per rellenar... Escena, bueno, número musical.
18: Escena, descans, li diem, la mierda per rellenar, li canviem el nom i li diem descans.
15: La Marta ja
18: entra. Després fem una altra escena, després més mierda per rellenar, sí. El número final, si és Navidad, un sorteo.
17: Si és Navidad, un sorteo, i de vegades dos números musicals, un de més.
15: Ui,
17: si ens
15: un
17: de més.
15: Tenim un dia, vamos, però, aviam, a la casa per la finestra.
16: Que qui no les hagi vist que es pot pensar que són molt mamarratxos, així que ho són, però són cinèfiles, cultes, hi ha referents literaris, cinematogràfics, han fet... Bueno, expliqueu algunes de les escenes que feu, quins referents teniu, que hi ha gent que no ho pilla. Que
18: dius? Fue de Baby Jane...
17: Tenim escenes de Carmen Martín Gaite fetes pel nostre tamís.
18: Vam reescriure un conte de Carmen Martín.
17: Bueno, Paca la de abajo, que ara és Paca la bollera de abajo.
18: Sí, sí.
17: Tot és molt bollero. No sé per què.
18: Sempre al final... I com acabàvem això? Com acabàvem? Jo crec que te comia el conyo. I així sempre acabem així.
17: Sempre ha acabat...
18: Sempre.
16: La cabra tira al monte.
17: Teníem un tècnic...
18: No.
17: Que ens feia repetir per posar la llum i sempre era com, sobretot quan me'n vagi de... Hola, cadena ser, no passa res, no? Quan vagi de menjar el coi, que soni el telèfon, perquè si no, nosaltres anem cap allà.
18: Hi havia un que es deleitava de com jo li feia el cunilingo.
17: Més sempre és cap a mi.
18: Sí, sempre, perquè...
17: Clar. Jo sempre sóc la... No, per favor, senyora!
15: Esperarem aquest moment, bueno, ho estarem esperant ara a la presentació del Pride, aviam si
17: que ens mengem el cony.
18: Clar, sí, ens el menjarem. Sí?
16: Home, avui és el dia.
15: És el dia, ben bé. Parlem-ne una mica d'aquesta presentació.
0: Tot faig tall.
15: Això, perquè hi haurà concerts de la Winnet, en Martin, la Quica Superputa i uns quants més. Sou idònies per una presentació així?
17: Doncs per això estem.
15: El cabaret, no? A més, un lloc on la gent del col·lectiu és, vamos, estimadíssim, no? El cabaret.
18: Sí, esperem que sí. Farem lo nostre.
17: Farem lo nostre, presentarem, intentarem que sigui això, pues,
18: àgil.
17: Àgil i que la gent, perquè ja ha vist els concerts, els horaris, escolta, un concert pot donar una horeta, ben bé.
18: Sí, no, alguns mitja hora, sí.
15: Déu-n'hi-do.
17: Així que no us preocupeu, que nosaltres intentarem que sigui tot, no?, àgil, ben mono i que fa molta calor.
15: I serem.
17: I que ens posin aigua i truita al camerino.
18: Ah, exacte. Sí.
17: Sempre demanem truita. No sé si ens fa... El dia del carnaval...
18: Hi ha un fan que ja m'ha avisat que segurament portarà alguna cosa. Tipo truita.
17: Quin fan és?
18: Un fan.
17: Un senyor...
18: Un senyor amb barba.
17: Que és professor o
16: homosexual.
18: Homosexual.
15: Segurament.
16: Professor a l'estranger?
18: No.
17: És que tenim un fan que és professor de teatre a Chicago i que ens posa com a referent de teatre...
18: Una de les nostres escenes. Que està basada, bueno, està basada en...
17: Cuenca.
18: En Cuenca.
15: Doncs mira que bé.
17: Ja està.
16: Cuenca.
17: I això és real, ciutat, no és una...
15: No,
17: No.
15: Recomanades a Chicago.
18: Sí.
15: Nenes, d'aquí pel món, sou international.
18: Totalment.
15: Doncs si us voleu quedar a la secció de l'Oriol Puigdauler, que ens quedem amb ell, però si no, moltíssimes gràcies per venir.
17: Jo crec que marxarem.
18: No us perdeu avui al Pride, a la plaça de la universitat, que estaran allà les artistes estupendes.
15: Donant-ho tot.
18: I al final es menjarem el conyo.
17: Vinga, de 8...
18: De 8 a 1, 8 i mitja fins a la 1.
15: I serem, doncs, Glòria Martínez, Marta Bernal.
17: I
15: deu
17: a la Mani abans.
15: Ara, a les 6, molt important.
18: A les 6,
15: no,
18: la Mani.
15: Gràcies per venir de tot
17: cor. Gràcies a vosaltres. Ens emportem les revistes,
15: Per favor.
17: Que ja tenen totes revistes gratis aquí, molt bé.
0: Mirar-me diràs, mira-me.
17: Pues moltes gràcies.
18: Gràcies a tu.
0: Tu beso, mi arango.

0: home.
1: Tot és comèdia.
2: Nova York sempre ha estat ciutat de somnis. Ara la Roja pot fer realitat el seu i el de milions d'aficionats. Viu la prèvia de la final d'Espanya i el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de l'equip del Quet i Jugues. Aquest diumenge al vespre a la Sala Cotton de Casino Barcelona, Espanya-Argentina. L'entrada és gratuïta. Reserva-la ara a casinobarcelona.com.
1: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Clàudia Arcarons.
3: Alfred Exposure is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane.
4: Ja ens han deixat les glòries cabareteres. Oriol Puigtauler.
5: Ai, tornem a estar sols.
4: Estem sols i benvinguts. Aquesta setmana, déu-n'hi-do, que hem estat juntíssims.
5: Sí, ens hem vist molt, M'has estat perseguint.
4: M'has volgut matar un poquit.
5: No. Però és que va haver-hi un acte molt important. Ja en parlarem
4: ara,
5: després.
4: Ara, exacte, cap al final en parlarem. Però, per començar, anem al Romea, em sembla.
5: Sí, anem al Romea. Som-hi.
6: Immoral. No existeixen els llibres morals o immorals. Els llibres o estan ben escrits o estan mal escrits. I prou. I punt.
7: El retrat de Dorian Gray.
5: Que dic, com és que encara no havíeu parlat del retrat de Dorian Gray?
4: Perquè aquí se la rifaven, aquí a la ràdio, clar.
5: La Gunyalons. Bueno, jo crec que ja es pot dir que està sent un dels èxits d'aquest Festival Grec Ciutat, és a dir, perquè aquest espectacle passa al Romea, i que serà un dels èxits de la temporada que ve, perquè també tornarà en temporada. Aviam, retrat de Dorian Gray, la novel·la més coneguda d'Oscar Wilde, adaptada i dirigida pel Marc Rosic, amb el protagonisme de la gran, l'enorme, la diva que ens agrada, que és l'Àngels Gunyalons.
4: Ole.
5: Que fa tants anys ja que està vivint un moment dolç i un molt bon moment professional, que, bueno, està esplèndida. És, podríem dir, un espectacle perquè es llueixi ella, perquè ella fa tots els papers de l'auca, però també està molt ben acompanyada per un quintet de corda, el Leos Quintet, amb una música meravellosa composta per l'ocasió pel Jordi Cornudella, i per tres actors, cantants, actors, que estan estupendos tots, que són el Pol Blancafort, el Pau Oliver i el Jordi Vidal. Tu saps a què va el retrat de Dorian Gray?
4: Sí, de què va,
5: no?
4: Però recordi-m'ho.
5: És aquest pintor que pinta un noi jove, el Dorian Gray, que és com una cosa estupenda, i llavors aquest Dorian Gray es veu pintat, que és una cosa tan idíl·lica, que diu, tant de bo, jo no envellís mai i fos el quadre qui envellís. Llavors el quadre, passant això, exactament això, ell queda com si l'haguessin operat, no?, avui en dia, amb botox, i llavors el quadre l'amaga allà a les golfes i és el quadre que anirà envellint. I clar, és una novel·la de l'Oscar Wilde, que a més fa poc s'ha reeditat amb una traducció nova del Yannick Garcia, un pròleg de l'Albert Serra, que parla molt del desig, de la mirada, de l'obsessió per la joventut, per la bellesa, aquests temes que són tan actuals.
4: Absolutament.
5: I a part, era una novel·la que va ser polèmica quan va sortir, finals del XIX, perquè, clar, molt homoeròtica, no? Hi ha el Lord Henry, que és un dandy, el pintor, el model, aquests mons subterranis de Londres. Bueno, molt recomanable, està molt bé l'espectacle i la Gunyalons està divina.
4: Estupendíssima.
5: Divina.
4: Serà el Romea fins al 2 d'agost. I ara anem al Vertebra Dansa.
5: Bueno, doncs parlem de dansa i de Terres de l'Ebre, no? Perquè si durant molts anys va haver-hi el Deltebre Dansa, com el segon nom indica, a Deltebre, era un festival que havia nascut a Tortosa i que ara torna a Tortosa i es diu, canvia el nom i es diu Vertebre Dansa, de vertebrar, però també alhora una referència a l'Ebre. I llavors és un festival que fa molts anys que existeix i que uneix la formació per a ballarins professionals, és a dir, tallers, amb la programació d'espectacles de dansa, de circ, per tots els públics, que està molt bé. De fet, va guanyar fa uns anys un premi al millor festival europeu. Vull dir, penseu que hi van ballarins de tot el món a fer tallers amb gent del nivell dels Pippin Tom, el Wim van der Kebus, i llavors, a part, es fa una programació oberta al públic, on hi ha propostes de dansa contemporània, de flamenc, la Chachi, el tal, l'Anna Hierro, llocs
4: Israel
5: com...
4: Israel Galván, noms importantíssims.
5: Israel Galván no, però dic que la Chachi, que recorda, aquest flamenc... Sí, com el flamenc contemporani de l'Israel Galván, el Rocío Molina, això, l'Anna Hierro, l'Eta, aquest espectacle que uneix els castellers i la dansa, i tot per allà, a Tortosa, vull dir que fantàstic.
4: Un plan estupendo.
5: I passa aquests dies, per tant, si us voleu acostar, acosteu-vos-hi.
4: Què fem? Saltem el dansant o fem la Margarida?
5: Fem la Margarida. Margarida Xirgo,
4: Margarida Xirgo, que l'heu donat a la Rosa Voladeres.
0: compartir amb vosaltres que estic molt agraïda de rebre aquest any 2026 el Premi Margarida Xirgo. Sento profundament que som Xirgo tota la companyia de Tinc un bosc al cervell, des de l'Alícia, la directora, la Guadalupe, l'autora, tota la companyia, tots els...
5: Bé, doncs sentim la Rosa Voladeres, perquè ja es va fer públic, i aquest dilluns, és a dir, demà passat, s'entrega, es fa la gala d'entrega del Premi Margarida Xirgo, que ha guanyat aquesta gran actriu terrassenca, molt estimada.
4: Tu dius que s'ho mereix tot.
5: S'ho mereix tot, tot i més. Tot. I jo, clar, a Núvol som part implicada en aquest premi des de fa 5 anys, perquè organitzava l'ADB, el Frederic Roda, ara el Núvol amb la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya, i hem notat tant, o és que ho hem notat, de missatges de l'alegria i el carinyo de tant del sector teatral com de tot el públic perquè la Rosa Voladeres guanyés aquest premi. A més, hem de recordar que és un premi que no es dona trajectòria, és un premi que es dona a la millor interpretació femenina de l'any, això homenatge a la gran Margarida Xirgo, i aquest muntatge, Tinc un bosc al cervell, que es va poder veure a la Sala Beckett, el text de la Guadalupe Sáez era espectacular, la direcció de l'Alícia Gorina també, i és que el que feia la Rosa Voladeres era increïble, a més acompanyada per actors nens i nenes menors d'edat en escena. Serà aquest dilluns al Teatre Romea a les 7 del vespre amb actuació de la gran Glòria Rivera. L'Alícia Gorina llegirà la glosa i la Rosa Voladeres conversarà amb la Jèssica del Moral, gran presentadora, periodista cultural i presentadora d'aquest acte.
4: Doncs felicitats des d'aquí, Rosa Voladeres.
5: Visca la Rosa.
4: I ara sí, abans de marxar, Oriol, aquest dimarts vam ser a la llibreria Finestres amb el coreògraf del moment, en Marcos Moral, director de la Baronal, per la presentació que fèieu del primer volum de Bitàcules, una col·lecció de l'Institut del Teatre. I res, just abans vam gravar aquesta conversa amb ell. Et sembla si la posem?
5: Som-hi.
4: I marxem, no? Dani Puntiprats al control, deixeu-m'ho dir ara. I ara sí, cap a les finestres.

0: Oriol Puigtauler, hem arribat a la llibreria Finestres. Per què hem vingut, exactament?
1: Doncs estem aquí presentant una nova col·lecció, cosa que sempre és una alegria, col·lecció de llibres, que es diu Bitàcoles, i a més jo crec que és una mica especial, mal m'està dir-ho per la part que a mi que tinc d'implicació, perquè és la primera col·lecció, almenys a Catalunya, i a altres llocs, que mostra els processos de creació dels nostres millors creadors i creadores. I ara, clar, el primer volum que hem presentat, o que presentem avui, que presentarem avui a les finestres, és dedicat a Marcos Morau i la Veronal, amb La mort i la primavera.
0: I tenim la sort de tenir aquí al costat Marcos Morau, coreògraf, director exacte de la companyia La Veronal. Com estàs?
2: Hola, bona tarda, molt bé, molt a gust i content de ser el primer, el bateig, el feu amb mi, i jo
1: total,
2: em deixo
1: total.
2: Batejar... perquè tinc uns padrins molt macos, l'Oriol Puigtauler, companyia, la fotografia, Sílvia Poc, tothom que s'ha acostat a aquest projecte. Jo no soc molt de compartir els projectes, perquè són misteris, coves profundes i misterioses, però en aquest cas tenia tot un equip molt maco que volien estar allà, i jo m'he deixat.
0: I ara t'anava a dir, et va costar? O sigui, perquè és allò, obrir la porta de casa a processos que són, a part de misteriosos, són molt íntims. Vull dir, que vingués aquest senyor d'aquí als assajos a escriure cada detall que veia, et va fer cosa o vas dir que sí de seguida?
2: Vaig dir que sí de seguida. Jo crec que Oriol i jo ens coneixem de ja fa molts anys i ho va posar molt fàcil.
1: Uns anyets, ja.
2: I ell venia, estava allà, mirava, la fotògrafa igual, tothom que estava treballant per a Bitàcoles estaven... d'alguna manera, sense que jo me n'adonés, no? Que és la màgia d'un procés. Sàpiga que tu estàs sent testimoni d'un procés de creació i testimoni de dubtes, de troballes i de coses que no saps bé en què es convertiran. I molt, jo crec que ha sigut molt honest per part nostra. Ens hem obert, hem deixat que entrin i el resultat és meravellós, amb molt de gust. Jo no ho hagués pogut fer millor.
1: No, també vull dir jo que la filosofia de Bitàcoles, que és això, mostrar els processos de creació, hi ha un disseny comú, que és el gran Pau Masaló, dissenyador gràfic i creador escènic, i llavors cada llibre tindrà un editor diferent i un fotògraf diferent. En aquest cas, el primer llibre, els textos són meus i les fotos de la gran Sílvia Poc, però cada llibre, cada volum tindrà una història diferent, també perquè cada espectacle és diferent. I clar, nosaltres vam ser una mica conillets d'Índies, el Marcos, la Veronal, la companyia, i tots plegats perquè estàvem pensant el llibre al mateix temps que el fèiem, no? Jo també eren els assajos, que aquí he d'agrair al Marcos, he d'agrair al Juanma, el productor de la companyia, al TNC, a tothom, que ens va obrir les portes, literalment, ens va posar l'acreditació i podíem entrar i sortir quan volíem, però alhora també, evidentment, els ballarins i les ballarines de la companyia, perquè és això, tenir allà un xafarder, una xafardera, la Sílvia Poc per allà fent fotos com una ninja entre els ballarins... Però, bueno, ha sigut molt bonic. I també jo crec que un dels regals que hi ha en el llibre és que vaig poder anar a Venècia, a l'estrena l'any passat, a la Bienal de Dansa de Venècia, l'1 d'agost, i poder veure com passaven l'espectacle que havien assajat al Teatre Nacional, al Taller de Pintura i a la Sala Gran, on van poder estar bastants dies per ser dansa, fent assajos tècnics i tal, a passar-ho a un escenari molt més petit, a fer una altra versió, que això el Marcos hi està molt acostumat, no?, a fer espectacles que llavors a cada vol una mica s'han d'anar modificant. Home, crec que va ser un luxe, i ser testimoni d'això és un luxe. I també a mi m'agrada que aquest llibre mostra també molt figures que normalment estan més amagades, com pot ser una Joan de direcció, que és la Mònica Almirall, o gent que fa vestuari, il·luminació, escenografia, perquè si no sempre sembla que tot es fa sol o que tot hi ha el gran creador o creadora, no? I aquí m'agrada visibilitzar alguns dels noms que han fet possible La mort i la primavera.
2: Sí, és una evidència de que jo no estic sol davant d'un projecte d'aquesta envergadura. Jo tinc un equip i hi ha un equip humà que està al meu voltant, si no seria, no seria possible. És a dir, com deia ell, no? Escenografia, vestuari, producció, dramatúrgia, ballarins, suport, assistència, no sé, és com has d'estar ben envoltat i molt recolzat emocionalment també per a poder dur a terme qualsevol projecte, i a mesura que vas creixent i vas fent-te gran i vas d'alguna manera generant més impacte o expectació, també tu et generes més inseguretats perquè la gent espera més de tu i la cosa creix, però creix en totes les direccions, també cap a l'èxit, però també cap a dintre i cap a la por i cap a ser capaç de sostenir tot aquest do que se m'ha donat, no? El podré mantenir, és una cosa que ningú parla d'ella, no? Però que és una cosa que està present.
0: Que de fet ho expliqueu, no? I en Jaume Forés Juliana ho explicava en un article de Núvolda. Ostres, que fort llegir, no?, aquesta part de la por que tenies, per exemple, de l'estrena a Barcelona. Vull dir, ja no tant la de Venècia, però que teníem una mica més de respecte com seria l'impacte aquí. Per què passa això?
1: Bueno, concretament el Marcos deia un creador valencià amb un dramaturg italià, que és el Roberto Frattini, fent Rodoreda, clar, la gran Rodoreda, fent La mort i la primavera al Teatre Nacional de Catalunya. Clar, això, tant el Roberto com tu, les entrevistes, que també hi ha entrevistes a dins, ho comenteu, no?, d'aquesta por, també és veritat, del món de les lletres, no?, que estem ara aquí a la Finestres i al món de dels escriptors, de la literatura catalana, que també déu-n'hi-do, és un
0: tan
1: món
0: consagrat, no?
1: És un món que mira molt el que es fa, i sobretot amb adaptacions escèniques, i en aquest cas una adaptació d'un espectacle de dansa amb molt poca paraula, i on la paraula no era en absolut la protagonista, no?
2: No, jo, com dèiem, jugava a una ambivalència entre por, i al mateix temps jo volia ser radicalment transgressor, en el sentit, no volia donar-li a l'espectador
1: Rodoredià.
2: No volia donar-li amb ells el que volien esperar de mi, no? Uh-huh. I no volia fer al Teatre Nacional de Catalunya el que s'esperava que es fes amb l'obra d'aquella senyora meravellosa, no? Jo pensava en ella, no en el que la gent s'ha apropiat d'ella, no? I clar, aquí hi havia un dilema, no? Perquè clar, evidentment, quan tots pensem en literatura catalana, i amb els tòtems, i amb els déus, i amb les sacralitats, jo també pensava, però estem aquí per trencar-les, no?, i per apropar-nos a elles des del present i des del teatre i llenguatge. Jo no sé ja si seria simpàtica o no, si seria una dona oberta o no. El que està clar és que una dona profunda, gòtica i superintel·ligent. I m'hagués agradat conversar amb ella sobre la MUP, sobre el projecte que vam fer sobre la seva novel·la. Perquè tindríem molt a dir, molt a conversar. Ella ha generat en mi un món increïble. Ella és una mestressa de la paraula, de la filigrana i de la llengua, però més enllà de la llengua, per a mi, de les imatges i del món que ella es va inventar en aquesta novel·la. Evidentment, ella pertany a aquestes persones que tenen el do de la paraula i d'escriure situacions, paisatges i personatges fascinants, però en mi, a banda del català i de la matèria en la que està escrit, que és preciós com escriu, és el que genera i la dimensió, de ficció imaginativa que ha provocat en un altre creador, com en aquest cas sóc jo. Jo és el que abraço de la novel·la. No, jo sé que algun català vindrà i dirà que maco com escriu, i el més maco és com estàs descrit. Però jo et diria, jo això ho compro, però també et compro on em porto ell amb aquestes paraules. No? Per tant, crec que és fascinant la quantitat de capes que hi ha en Rodoreda. No és com escriu, és on et porto, i és que era una dona feminista, catalanista, exiliada, patidora, però fascinant i completa. No? A mi, jo, no sé, em sembla com un personatge bastant, que si fora antipàtica em semblaria estar just, justificat.
1: Bueno, era una dona molt forta, i la vida que va tenir i l'exili va ser molt, molt dur, però és que llegint La mort i la primavera és allò que quan llegeixes llibres o veus pel·lícules, veus obres, que dius, però d'on et surt això, no? Aquestes imatges tan bèsties, no? De que els morts els hi posem, els omplim de
2: ciment a la boca, els posem dins dels arbres,
1: que tapem els ulls a les embarassades, que amaguem els nens, els tanquem als armaris. Ui, aquesta foscor, aquest poble que no sabem ni on és ni a quina època, però que és un sistema de terror, no? Que és, i al final d'estar parlant de la mort, del suïcidi o de la depressió, i com la primavera, no, amb la seva crueltat, tot torna a florir, tot torna a començar, i a la primavera les flors que no apareixien a l'espectacle, les glicínies que destrossen les façanes, però com la crueltat de la primavera fa que, no, que el món vagi girant i li és igual.
2: És una generalitat, és una generalitat total. Sí.
3: L'exili és una cosa, el sentir-te sense país, perquè en realitat és com si estiguessis sense país, comprens? Però, per altra banda, jo crec que per un escriptor o per un artista, una vida difícil i èpoques dolentes, això és importantíssim per tenir una capacitat de com en diré ara jo, et converteix en més humà, comprens? L'adonar-te i el viure malament t'humanitza, i això crec que és important. Aleshores, evidentment, hi havia l'enyorament i hi havia la pena de no ser, de ser fora del país, però des del punt de vista d'escriure, em penso que potser he escrit millor els anys de cultura francesa i de llegir francès, em penso que m'han fet molt de bé.

0: jo que vaig començar a entrar a l'univers Rodoreda amb La passa del diamant, de cop, quan arriba aquest llibre a les meves mans, dius, espera un moment, és la mateixa senyora la que ha escrit una cosa i l'altra? I dius, sí, i pots trobar coses, no? Però diguem que en La mort i la primavera ella està totalment despullada, rabiosa i alliberada, no? I és una cosa que ha escrit ella durant molts anys i que, malauradament, no s'ha publicat en la seva vida, es va publicar post-mortem, i això fa que també tingui un halo de misteri aquesta novel·la, que també l'acompanya.
1: I que, a més, és l'obra, digueu, més irrepresentable de Rodoreda, que per això també dius allò de... Estem jugant amb foc, aquí. Com ho veu, com eren aquests primers assajos que tu ja tenies molt clar, Marcos, que hi havia d'haver la Maria Arnal i que havia de ser un concert? Com, Oriol Butxeulec, aquí també pots anar entrant, de com eren aquells primers moments?
0: Jo, quan arribo a l'assaig, ja més o menys ho tinc al cap. Tinc al cap una imatge, una seqüència, unes seqüències, i jo no improviso en quant a la peça. Evidentment, jugo amb la improvisació i jugo amb... Ai, jo volia començar amb aquest text, amb aquesta cançó, però vaig a moure-la ja aquí perquè hi ha una cosa de ritme, hi ha una cosa de curves, no?, de dramatúrgies internes pròpies, però que volia fer un concert, que no volia fer servir el text de Rodoreda, que volia partir del que ella m'havia inspirat a mi, tot això estava més o menys clar. Com traduir-ho amb dansa? Pues és poc a poc, ara anem a construir una imatge, una escena, una situació, una tensió, amb una musicalitat, amb una corporalitat, amb una textura, i vas d'alguna manera treballant, comentant. Jo treballo molt dialogant amb el cafè, amb la Mònica, o amb el Roberto Frattini, o amb el meu equip. Estic aquí, em passa esto, crec que hem de barrejar aquesta escena amb aquesta altra, perquè si no serà molt il·lustratiu. I jugues com a creador, que no vols donar-li a l'espectador les coses molt mastegades, però al mateix temps vols fer-lo entrar en una muntanya russa, no? I és com intentar jugar cada dia amb... Vale, jo és el que tenia al cap, era esto, però ara en directe m'estic trobant amb aquesta altra cosa i no la vull desaprofitar.
1: Et va sorprendre alguna cosa de la manera en què treballa,
2: sí,
1: Marcos?
2: Sí, aviam, estar a la sala d'assaig ja és, a part que un luxe i un privilegi, veure això, la rapidesa, també perquè té un equip boníssim, repetim, des de ballarins i ballarines, però tot l'equip artístic, però la rapidesa de creació i al mateix temps em va encantar a l'assaig general, al TNC, abans de viatjar cap a Venècia, com durant l'assaig general, això, per el Marcos, a platea, amb un micro, sense parar la funció

0: de la llum, del moviment i tot. Lorena, fes una mica més cosetes per aquí. Ara surt per allà. No, tu per aquí, per allà. I una funció, un assaig general, que no parava, i el Marcos dirigint en directe. Això ho vaig trobar preciós. I llavors també l'arribada a Venècia. Pensem, passar d'assajar, pensant en la sala gran del TNC, per anar a Venècia, un teatre molt més petit, amb un escenari molt més petit, allà, en qüestió d'un dia, dos dies, adaptar-ho, canviar-ho, val, i fer ja una altra versió, que això passa també molts bolos, no?, que segons l'espai heu d'adaptar.
1: A mi això em posa molt, m'agrada molt.
0: Això t'agrada?
1: Sí, perquè és que és creació, quan dius creació en viu, és que tu tens tots els ingredients, tots el teu equip, al teu servei, ells, evidentment, saben com treballo, i jo puc demanar fins a un límit, no? Jo sé que li puc dir al Max, Max, més terra aquí, Sílvia, les bluses es desabrotxen, fem algo, Lorena, entra per aquí, Marina, surt més tard, Uriel, canvia la música, Arnal, no aquí, i tothom està, no és que jo mani i tots ho veixin, però tots estan dintre i jo estic fora. Llavors el que està mirant la imatge, la foto o la pel·lícula sóc jo, ells confien en mi i a poc van construint. I clar, jo ahir m'oblido que està Oriol, que està el papa de Roma o que està la pròpia Mercè Rodoreda. Jo ahir intento entrar dintre del meu cervell i fer viatjar totes aquestes imatges, perquè sé que al final l'espectador està davant de tota una aventura d'estímuls, plàstica, visual, conceptual, i tot això ha de funcionar, i cada detall compta.
2: Jo, bueno, no sé què és el que t'ha sorprès més també a tu, llegint el llibre de, ai, això, mira, no m'hi havia fixat, però la pàgina 47 de l'argot que s'acaba creant, no?
0: Les frases, les frases sentides, a més també veus així d'una manera molt gràfica, perquè és un llibre, hem de dir, molt visual, amb molta foto, amb material també, això, plans de llums, renders d'escenografia, vestuari, i això, la pàgina 47-48, a mi m'agrada molt perquè hi ha la foto de les ampolles d'aigua que el TNS dona per cada ballarí, cada membre de l'equip artístic, i llavors aquest conjunt de frases de coses dites en els assajos, perquè a més veus també que els idiomes dels assajos eren català, castellà, anglès, francès, perquè és un equip molt multi, i també, bueno, només amb aquestes frases, aquí vull una mica més de mascletà, aquí tal, aquí hi veuràs que hi ha molt text, no t'espantis.
2: Exacte.
0: Bueno, són frases...
2: Intentar de fer-lo normal, no poético.
0: Exacte,
2: és que n'hi ha de boníssima.
0: Exacte, i llavors comentaris també del mateix equip, no? La Mònica és la memòria, els ulls i el ritme de l'espectacle. Aquí parla de la Mònica al mirall, com a ajudant de direcció, que és qui porta una mica també un altre registre de l'espectacle, que és alhora qui permet que el Marcos pugui estar creant, no?
1: I jo, clar...
0: I després d'això, de jo anar a diversos assajos, anar fent una mica de diari, vaig pensar, és que no, com que també anaven tan ràpid creant, pensava, és que no té sentit dir dia 1, dia 3, dia 7. I llavors se'ns va ocórrer també amb el Pau Masaló, gran dissenyador, i li vaig passar tot de frases, i ell em va proposar aquesta mena d'explosió, i a mi això em va agradar molt. Vull dir que també això és un llibre molt visual, i que no ho hem dit, és un llibre que, això és un encàrrec, i és una col·lecció de l'Institut del Teatre i la Diputació de Barcelona, i ells volien un llibre sexy, i jo crec que ho hem aconseguit.
2: És molt
0: hem
2: sexy,
0: aconseguit un llibre sexy, aquest format llibre-revista, amb un format així mitjà, i que per un llibre d'aquests sobre taula, que per tenir-lo a casa i quedar molt bé amb les visites.
2: Hot, hot, hot, i... Ja anem acabant, perquè em sembla que
0: sí,
2: us hauran...
0: Sí, hem d'anar a fer la presentació, que patiran a baix.
2: Però, ja per acabar, vosaltres us va costar trobar un dia per quedar, per fer l'entrevista?
0: Ui,
2: que
0: sí.
2: Us va costar tant que veu acabar fent un arròs a casa de Marcos Morales.
0: Un arròs al forn, sí, sí. Va ser l'única manera, que exacte, que sembla que jo m'autoconvides.
2: Home,
0: era,
2: Oriol.
0: Fins i tot ell estant a Barcelona, imagina't, era impossible quedar amb ell. Al final,
2: què passa amb aquesta agenda, Marcos? Tu ho portes bé? Estàs cansat? Estàs esgotat? Perquè ara te'n vas a Japó, Berlín també. Bueno, explica'ns una mica, però en quin punt estàs?
1: Intento estar connectada amb ara aquí amb vosaltres dos. Vinc d'assajar ara del Prat a l'Artesà, gran teatre, que estic fent un projecte sobre Mishima, que estrenem al Japó ara el 28 d'agost, i després fem una altra creació en la Bernal, que inaugurem ara un festival a Itàlia, Living and Living, després, bueno, és que podria estar així fins al 2030. Intento estar connectat amb el que estic vivint ara mateix, perquè si parlem d'agendes, de projectes i de coses, pues, bueno, massa coses. Però he après a gestionar-ho, he après a trobar un equilibri entre la meva vida personal, la meva vida laboral i professional, i no sé fer altra cosa, m'agrada molt el que faig i disfruto, i sóc un afortunat.
2: La Mary Poppins de la dansa?
0: La Mary Poppins. Ell va allà on el truquen i com la Mary Poppins, quan ha acabat, deixa la família de Göteborg, de Berlín, de París i ara cap a Tòquio.
1: Con un poco de azúcar es la...
3: Exacte, exacte.
2: Nois, moltíssimes gràcies per rebre'm. Que vagi molt bé aquesta presentació.
0: Gràcies
2: a tu. Marcos Morau, ens tornem a veure, aviam per on serà. I Oriol Puigdemont, moltes gràcies per el programa d'avui que ens has donat.
0: Mira,

0: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
1: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
2: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
3: 100 palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena.
4: Su marido era insufrible. Siempre nos dejaba a los demás en ridículo. Apenas se podía creer que fuera tan perfecto. Guapo, atlético, no bebía, no fumaba, atendía a los niños, cocinaba, hacía la limpieza y la compra. Era un manitas, tenía un trabajo estupendo, preparaba unas barbacoas de morirse y amenizaba las reuniones cantando con su guitarra. Elisa era la envidia de nuestras mujeres. Y él, un azote continuo a nuestra cada vez más amenazada masculinidad. Por eso, aquella tarde que nos lo llevamos de pesca, tras empujarle al agua, estuvimos esperando que emergiera tan campante. ¿Cómo íbamos a imaginarnos que no sabía nadar?
3: Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carlas Francino. Cadena Ser.
5: En el estudio y en casa. Muchas gracias, Virginia Riezu. Y una última pregunta para acabar. ¿Cuál es el mejor concurso de la radio? La respuesta dentro de una semana aquí, en la concursación. Muchas gracias.
6: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.
7: Hola, muy buenas tardes. Los incendios no dan tregua a los montes españoles. Este fin de semana la atención la ocupa Aragón por el fuego originado en el municipio de Urés el pasado miércoles en Zaragoza. Fuego que ha quemado más de 15.000 hectáreas en la comarca de Cinco Villas. De hecho, las llamas continúan avanzando sin control y hay 1.000 vecinos de 6 municipios diferentes que continúan evacuados sin poder volver a sus casas. Buscamos la última hora desde Aragón. Eva Pérez Sorribes, buenas tardes.
8: Buenas tardes. El viento que sopla del sur pero va cambiando complica hoy también la lucha contra el fuego. Esto y las altas temperaturas y una topografía difícil. No puedo ser optimista, decía esta mañana el consejero de emergencias Roberto Bermúdez, que advertía de 5 municipios más en preaviso por si hubiera que desalojar, además de los 6 evacuados ya. Del millar de afectados, 60 están aquí, en el polideportivo de Gea de los Caballeros, lleno de mesas y camas improvisadas desde donde hoy hacemos el informativo de la cadena SER en Aragón. Willy es uno de ellos. Se ofreció para acoger en el albergue que regenta en un castillo, pero acabó evacuado él.
9: Como llevo el albergue, nos ofrecimos para recibir gente en el albergue, pero nos dijeron que ya estaban todos repartidos por otros sitios. Y claro, nos esperábamos que nos desalojaran también.
8: En solo unos minutos empieza aquí la comida de menú paella ofrecida por un restaurante del municipio.
7: Gracias, Eva. El otro incendio forestal que mantiene en vilo a los equipos de extinción es el de Guadalajara. Siguen sin estar controladas las llamas que han calcinado más de 5.000 hectáreas. Redacción en Castilla-La Mancha, José Carlos Rejas.
10: Sí, son concretamente 5.400, según el último recuento de la Junta, un incendio con flancos todavía muy activos, con vientos de 40 kilómetros hora y con barrancos difíciles de atacar incluso desde el aire. Los trabajos se centran sobre todo en contener el avance de las llamas para que no se acerquen a los 12 pueblos evacuados, el último de ellos Monasterio, esta misma mañana. En total, 300 efectivos en la zona y 600 evacuados, en unos 30 de ellos acogidos en un albergue instalado el pasado jueves en un pabellón deportivo de Humanes.
7: Muy pendientes, por tanto, del tiempo, que va a ser clave en la evolución de los incendios. Hay 8 regiones en España hoy en riesgo extremo por incendios: Aragón, Andalucía, Murcia, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Cataluña, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Así que especial atención a la meteorología. Nuria Seró, buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes. El calor va apretando y ya se están rozando los 40 grados en algunos termómetros de Almería, región de Murcia, como también en Baleares. Sin embargo, en el extremo norte las máximas se quedarán en torno a unos 25 grados. Allí encontramos bastantes nubes y algunas precipitaciones. En el resto, sol, aunque esta tarde podremos tener algún chaparrón en el este peninsular. Puntualmente, las tormentas pueden ser fuertes entre Castilla-La Mancha, región de Murcia y también Comunidad Valenciana. La calima va en aumento y sobre todo se puede observar tanto en el sur como también en la mitad oriental.
7: Por lo demás de la política, el Partido Popular ya ha activado el modo campaña para las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 27. Hoy el presidente del PP, Núñez Feijóo, ha presentado a sus alcaldes, con los que aspira a revalidar esa victoria en la mayoría de territorios. En una semana judicial con mucho impacto en la política, el líder de los populares ha señalado la corrupción política y familiar, dice, que rodea al presidente Sánchez.
12: Aún hay más de una decena de tramas corruptas en los juzgados y el sanchismo tiene ya más imputados que diputados. Ya hay sentencia en la corrupción institucional, el fiscal general del Estado. Hay sentencia en la corrupción política, su número 2, Ábalos. Y hay sentencia en la prevaricación familiar, su hermano.
7: No se ha referido, eso sí, a la sentencia sobre la amnistía esta semana del Tribunal Europeo, que ha avalado la medida de gracia. Los líderes independentistas celebran el fallo que allana, dicen, el camino a casa para que regresen los políticos fugados, entre ellos Puigdemont. Jordi Turull, número 2 de Junts.
13: El president Puigdemont volverà a Catalunya, pase lo que pase, volverà a Catalunya. Hoy es un gran paso para los exiliados. De hecho, hoy Europa les está diciendo que ya tendrían que estar en casa.
7: Y en la redacción de informativos.
14: Hora 14.
7: Lorena Carramolino, buenas tardes.
15: Buenas tardes, Sohaib.
7: El fuego cruzado en Oriente Próximo entre Irán y Estados Unidos suma ya su séptima noche consecutiva desde que se rompió la tregua.
15: Sí, según las autoridades iraníes, los ataques de Estados Unidos han provocado la muerte de 7 personas por los bombardeos. Los misiles estadounidenses se han centrado en centrales eléctricas o desalinizadoras del sur del país persa. Washington y Teherán cada vez están más lejos de llegar a un acuerdo, según un portavoz del régimen iraní. La política de negociar durante la guerra con Estados Unidos ha terminado. Esta mañana la Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado nuevos ataques contra posiciones de Estados Unidos en Jordania, también en Kuwait y Bahrein.
7: Y nos vamos al Mundial.
16: Mundial 2026. Cadena SER.
7: Con esa previa de la gran final del Mundial entre España y Argentina, eso será mañana, hoy toca duelo por el tercer y cuarto puesto. Cristina Soto, buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? En poco más de 24 horas España puede conquistar su segunda estrella ante Argentina, pero antes eliminatoria por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra. Jorge Escorial, buenas tardes.
18: Buenas tardes. Desde las 11 de la noche en el Hard Rock Stadium de Miami se juega la final de consolación entre Francia e Inglaterra. Más allá del tercer puesto en juego, la clasificación de máximo goleador del Mundial, con Mbappé igualada a Leo Messi y con Jude Bellingham y Harry Kane a tan solo 2 goles de francés y de argentino. Todo ello con la vista puesta en la final del domingo, últimos entrenamientos. En España, Luis de la Fuente confirmó en rueda de prensa que Lamine Yamal está al 100%. La única duda parece la continuidad de Fabián o la inclusión de Pedri con ventaja para el jugador del Paris Saint-Germain. En Argentina no se atrevió Scaloni a confirmar que vaya a ser el último partido de Messi con la albiceleste.
16: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
7: Hora 14 y 6 minutos. Seguimos.
19: Hora 14, Cataluña. Gemma Lagrín.
20: Bona tarda. El sistema d'emergències mèdiques atén 32 persones cada dia per cops de calor.
21: No podem normalitzar que cada estiu hi hagi persones que pateixin cops de calor mentre treballen. Cada cas és un avís que alguna cosa ha fallat en la prevenció.
20: Segons dades que avui expliquem a SER Catalunya, el SEM ha atès unes 1.500 persones des de principis d'estiu. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat 3 vegades l'alerta PROSICAT per calor. Davant d'aquest escenari, els sindicats recorden que les empreses estan obligades a aplicar els protocols existents per combatre la calor i reclamen a les administracions que els facin complir. Assegura que l'expresident Carles Puigdemont tornarà a Catalunya 2 dies després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia.
22: El president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti. Tornarà a Catalunya.
20: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, torna a reivindicar la llei.
23: Pesi qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur.
20: Coincidint amb la commemoració dels 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, un cens inèdit recopila les dades de 37.000 milicians antifeixistes. En aquest Hora 14, a més, visitarem Sant Boi per conèixer la història d'altres víctimes del conflicte, sovint oblidades.
0: Quan vaig veure que era un problema de 2.400 o de 3.000 i pico, com, o 5.000, 3.000 i pico aquí, llavors sí que va haver una època de molta tristor.
20: I dels esports, avui és el compte enrere per la final del Mundial dels Estats Units que enfrontarà Lamine Yamal amb Leo Messi.
1: Yo me hice una foto cuando él era bebé y hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento.
20: Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Amb en Dani Punti Prats al control, escolteu l'Hora 14.
19: Cadena SER i SER Catalunya. Hora 14, amb Gemma Alegrí.
20: El sistema d'emergències mèdiques ha atès gairebé 1.500 persones per cops de calor des de l'1 de juny. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a un centre hospitalari, Pau Puig.
2: En concret, el SEM ha assistit 1.488 persones, segons les dades que avui detallem a SER Catalunya. Tot i els episodis de calor intensa dels últims dies, són prop de 200 atencions menys que en el mateix període de l'any passat. La regió sanitària amb més casos és Barcelona Metropolitana Nord, amb 353 atencions. Inclou el Barcelonès Nord, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. La segueixen Barcelona Ciutat amb 305 persones ateses i Girona amb 203. En comparació amb l'any passat, l'augment més important s'ha registrat a l'Alt Pirineu i a l'Aran, on les atencions han passat de 14 a 24 en un any.
20: Mentrestant, Protecció Civil ha activat 3 vegades l'alerta del Procicat per calor des de l'inici de l'estiu. És una activació menys que en el conjunt de l'estiu passat, quan se'n van registrar 4, però una més que en aquestes mateixes dates que l'any passat. Davant d'aquest escenari, ens hem volgut fixar en les mesures que prenen les ciutats d'arreu de Catalunya per combatre la calor. Comencem a Barcelona, la ciutat, la capital catalana, ha fet, Gemma Parellada, una aposta per apropar els espais frescos als ciutadans.
14: Sí, Barcelona ha adaptat els horaris de feina dels treballadors, ha augmentat les rotacions dels equips i ha reprogramat les tasques físicament més exigents. La clau per a la ciutadania general, però, són els refugis i les ombres. De refugis n'hi ha més de 500 repartits entre els 10 districtes de la ciutat. Segons l'Ajuntament, la immensa majoria de ciutadans en té un, amb menys de 10 minuts de casa. Dins d'aquesta xarxa s'hi han inclòs també els microrefugis, que són comerços o locals d'entitats, espais que no són per passar-hi el dia, però sí per descansar-hi una estona curta. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia.
24: Ens permeten guanyar capil·laritat a tota la ciutat. No se'ns escapa que com més espais de refugi tinguem a la ciutat, més a prop estem de l'objectiu de poder tenir a prop de casa un refugi climàtic per tota la ciutadania.
14: Pel que fa als espais d'ombra, la ciutat n'ha estrenat 75 de nous aquest estiu.
20: A Tarragona, l'Ajuntament ha augmentat tant els refugis climàtics com les fonts d'aigua, Eva Hidalgo.
25: A Tarragona hi ha 34 refugis climàtics, dels quals una vintena són espais interiors i la resta a l'aire lliure. Enguany se n'han incorporat 2, el punt de lectura de Sant Pere i Sant Pau i un parc de Camp Pla. A banda, també hi ha 6 fonts refrigerades repartides per tota la ciutat. La regidora de Protecció Civil és Sònia Hors.
26: La sensibilització i la informació són claus perquè els refugis climàtics esdevinguin una eina efectiva de protecció davant els efectes del canvi climàtic. La nostra prioritat és que qualsevol persona, especialment els col·lectius més vulnerables, tinguin a prop un espai on refugiar-se de les altes temperatures.
25: D'altra banda, a Reus, dins del projecte Renatur, s'han habilitat 4 patis d'escoles per convertir-se en refugis climàtics durant l'estiu.
20: A Girona crida precisament l'atenció al nombre de refugis climàtics repartits, Carles Couso, arreu de la ciutat.
27: Segons Greenpeace, és la ciutat de l'estat amb més refugis per habitant, un per cada 1.552 persones. És una xarxa relativament nova, es va començar a impulsar l'any 2023 i s'extenen tota mena d'espais, esglésies, centres cívics, biblioteques, centres educatius, comerços de barri, parcs, boscos, museus o piscines. Unes piscines que, per cert, en episodis de moltíssima calor, obren les portes de forma gratuïta. Gemma Martínez, regidora encarregada.
3: Obrim l'obertura gratuïta de 4 piscines, 2 de municipals i 2 de l'entitat col·laboradora del GIEC, per a les persones grans i les persones amb discapacitat.
27: L'objectiu és clar.
3: Impulsar mesures per fer una ciutat més preparada per afrontar la calor.
27: I entre les iniciatives, l'Ajuntament està col·laborant amb l'Associació de Puntaires de la Ciutat per anar creant unes veles de punta, fetes a mà, que s'instal·laran a la ciutat per crear espais d'ombra.
20: I a Lleida, els refugis climàtics són una 60, tot i que molts són carrers amb ombra. És insuficient per apaivagar els 40 graus que s'han registrat durant aquests dies. Ràdio Lleida, Mercè Marc.
4: L'Ajuntament de Lleida té activat des de fa dies el pla operatiu que suposa una vigilància especial sobre els col·lectius més vulnerables. Ofereix una 60 de refugis climàtics, tant interiors com exteriors, tot i que els exteriors són insuficients per minvar l'alta temperatura. Centres cívics, equipaments culturals, centres sèniors, rambles, carrers, parcs o espais verds. Cristina Morón, tinent d'alcalde.
5: Mantenim oberts els refugis climàtics
4: i uns 1.200 comerços, al doble de l'any passat, a la demarcació de Lleida s'han tornat a oferir com a refugis climàtics, diu des de Pime Comerç Manel Llaràs.
6: Tots els comerços estan identificats amb un cartell amb el que fica que és un refugi climàtic.
4: I gairebé a tots els pobles les piscines obren fins a 8:45 de la nit per adaptar els serveis municipals als episodis de calor intensa.
20: En aquest context, els sindicats reconeixen que s'han fet canvis i millores pel que fa als protocols per prevenir els efectes de la calor a la feina, però alerten, Pau, que hi ha empreses que continuen sense aplicar-los.
2: O bé no els apliquen o bé denuncien els sindicats, són massa genèrics.
8: No diuen, per exemple, qui ha de donar l'ordre d'aturar l'activitat, cada quan s'ha de descansar, o, per exemple, no assignen a ningú doncs, la tasca de vigilar les alertes dels serveis meteorològics.
2: És Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a SER Catalunya. I coincideix Reyes Solaz, secretària nacional d'UGT a Catalunya.
9: Els protocols només són útils si després s'apliquen. Per tant, és imprescindible reforçar les actuacions de la inspecció de treball, especialment durant els episodis de calor extrema.
2: Per als sindicats cal que les empreses adaptin horaris i uniformes, a més de garantir espais de descans i organitzar millor les pauses. Tant des de Comissions Obreres com des d'UGT reclamen a les administracions públiques el compliment dels protocols.
20: Davant de tot plegat, avui avancem la previsió del temps. Núria Seró, què hem d'esperar per aquesta tarda?
10: Hola, molt bona tarda. I també haurem de parlar d'alguns núvols d'evolució en punts de muntanya que podrien deixar algun ruixadet al Pirineu. Les temperatures ja superen els 30 graus i a l'interior aniran entre els 34 i 38. Els valors seran molt similars demà i també tenim per davant una jornada i una nit marcada per unes temperatures molt altes. Tenim avisos ja activats per calor nocturna tant al sud com també al nord. Demà serà una jornada amb més núvols d'evolució a la tarda al Pirineu per Pirineu que podrien deixar alguna tempesta forta. La temperatura de l'aigua del mar demà estarà al voltant dels 24 graus a la Costa Brava, 28 a la Costa Central i 29 a la Costa Daurada.
20: Avui, que per cert el Pla Alfa està activat per risc extrem d'incendi forestal en 21 municipis i ha restringit l'accés a 3 espais naturals. De la crònica política, Junts defensa que Puigdemont tornarà literalment peti qui peti. Així ho ha assegurat el secretari general del partit, Jordi Turull, en la seva intervenció al Consell Nacional de Junts aquest matí, 2 dies després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia.
2: Jordi Turull considera que la sentència és una victòria per Catalunya i per l'independentisme, més d'un gran pas per la democràcia i per al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín.
11: El retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
2: Turull ha encoratjat el partit a guanyar la confiança de la ciutadania, especialment després dels resultats de les últimes enquestes d'intenció de vot que pronostiquen una important davallada de Junts. A més, ha aprofitat la seva intervenció per criticar la inversió de l'Estat a Catalunya.
20: Inversió que, per cert, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que ha de ser superior.
28: L'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya, i que tirarem endavant, ja us hi dic jo.
20: Passant 2:45 de la tarda, previsió per aquesta tarda a Barcelona. A partir partir de les 6 se celebrarà la manifestació de l'orgull LGTBI. És el punt final d'un mes, Gemma, de festa i reivindicacions.
14: Sí, les carrosses, la música i el color sortiran de plaça Universitat a les 6 de la tarda, recorreran el centre de la ciutat, avançaran per la Gran Via fins a Tetuán i baixaran per Passeig de Sant Joan fins a arribar a Arc de Triomf. I allà, al Passeig Lluís Companys, la festa seguirà fins a la matinada, amb concerts a l'aire lliure amb artistes com Zahara Reif.
20: L'altra cara de la moneda de la celebració són les agressions que continua patint el col·lectiu.
14: Sí, segons l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, fins a dia d'avui, en el que portem d'any, s'han registrat 170 actes d'aquest tipus, la majoria al carrer. El perfil de les víctimes són persones d'entre 18 i 35 anys.
7: Han produït discriminacions a carrers, places, parcs, amb un 21%, continuant de l'àmbit laboral, que està al 15%, i per tercer àmbit de més incidències registrades ens trobem a internet i xarxes socials amb aquesta distribució dels discursos d'odi, no?
14: És Cristian Carrer, coordinador tècnic de l'entitat.
20: Malgrat tot, en mig segle la situació del col·lectiu ha evolucionat molt favorablement. Un dels termòmetres d'aquest canvi social és el cinema.
14: Sí, que en el conjunt de l'Estat es tradueix en la mostra pionera Fire, que fa més de 30 anys que programa històries sobre diversitat afectiva. Antoine Leonetti n'és el director.
12: I en general les històries que es presentaven al principi eren molt dramàtiques. Això feliçment ha canviat moltíssim. Podríem dir que feliçment estem desbordats amb pel·lícules de temàtica que toquen el tema de la fluïdesa del gènere de manera general. I això és un gran avançament, una gran evolució.
14: El festival va sorgir del primer espai segur i centre de referència d'Espanya per al col·lectiu, la Casa Lambda de Barcelona, que es va crear el 76, tot just caigut al franquisme.
20: Precisament avui, 18 de juliol, es commemoren 90 anys de l'inici de la Guerra Civil. Coincidint amb aquesta efemèride, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya, Vicenç Llorca.
13: L'Arxiu Nacional de Catalunya acollirà aquest conjunt de dades que inclou més de 37.000 fitxes de milicians catalans recollides durant 11 anys. Les dades són al web i permeten fer cerques per identificar les persones i les seves trajectòries vitals. Jordi Font, director del Memorial, en feia una valoració.
15: Des de l'acadèmia, des del treball acadèmic, el treball rigorós, doncs, posar els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs, posar-los a l'abast de la ciutadania.
13: A més, aquest cap de setmana s'estrena un podcast de 6 capítols que recorre testimonis orals originals i també s'han seleccionat fragments del diari de Pilar Duaigües per fer-ne una trentena de petites peces audiovisuals.
20: Són dades que es van recuperant, com també la memòria de les més de 5.000 persones que van perdre la vida en psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil.
0: Quan surt l'article del diari Ara, que diu que en aquella època crec que parlaven de 2.400, llavors vaig donar compte que el meu avi era la punta de l'iceberg, perquè hi havia molt més.
20: És el testimoni de l'Antonio Blanco. El seu avi va morir fa 88 anys al psiquiàtric de Sant Boi. La vida de l'Antonio, com tants d'altres, no va morir per una malaltia mental, sinó per desnutrició. 90 anys després, la seva història, també la de les altres víctimes, continua sense pràcticament explicar-se.
2: L'avi de l'Antonio va ingressar al psiquiàtric de Sant Boi fa 100 anys, el 1926. Es deia Ruperto Blanco García i tenia una malaltia mental.
0: Jo, referències del meu avi, per casa tenia una petita de la meva mare, no del meu pare. El meu pare mai va dir res.
2: Nascut en un petit poble de Sòria, va arribar al centre de Sant Boi amb una vintena de persones més. En el moment en què l'avi de l'Antonio va entrar al psiquiàtric, no hi havia cap mena de registre, ni d'entrades ni de sortides de pacients, ni del menjar que es repartia. No és fins l'any 1936, quan van començar a fer llistes pràcticament per tot.
0: Fins al 36 no va passar res, perquè no n'hi ha good news. És que no hi ha res des del 26. Al 36 no hi ha res, ni un informe metge, ni res. 10 anys sense res.
2: Malgrat això, i coincidint amb l'inici de la Guerra Civil, la situació el psiquiàtric va empitjorar.
16: La causa troncal és que faltava menjar, o sigui, faltaven recursos. S'ha de sumar unes condicions de vida complicades. Estem en una guerra, estem en un psiquiàtric, amb tot l'estigma i amb totes les situacions que provoca.
2: Qui ha permès a l'Antonio saber qui era el seu avi és l'historiador Marcos Robles, qui fa 2 anys va rebre l'encàrrec de la Direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat per elaborar un informe sobre les víctimes als psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil, víctimes que no van morir ni al front ni sota les bombes.
16: Vaig trobar un document amb les defuncions, era un índex, vaig fer el buidat de l'índex i ja vaig percebre que hi havia més de funcions als psiquiàtrics del que tocaria.
2: Entre les descobertes de la investigació, té clar quina és la que més li va sorprendre.
16: La gran quantitat de gent i, sobretot, intentar fer arribar a la gent que és una tragèdia molt gran.
2: L'Antonio i en Marcos insisteixen que les persones que van morir als psiquiàtrics haurien de ser considerades víctimes col·laterals de la Guerra Civil. Un cop fet el recompte i treta a la llum la història, el seu objectiu és divulgar-la i ajudar a d'altres famílies. Malgrat la duresa d'aquestes històries de vida, asseguren que no busquen ni culpables ni responsables. L'Antonio celebra haver aconseguit saber qui era el seu avi.
0: He pogut completar el cercle del meu avi.
20: Publicitat i tornem.
1: Cadena SER.
17: Mi hermana tenía pues lo que era entonces unos tocadiscos y los singles. Y tenía este disco que a mi padre le encantaba. Y recuerdo a mi padre siempre diciendo, Meli, ponme la Vilén. Y el Avilén era los Four Tops. Y es la primera canción que tengo yo metida en la cabeza. Y cada vez que suena, pego un brinco. Porque es el ¡pum! Y digo, coño, mi padre.
1: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
18: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
19: Nueva York!
18: Tothom té la mirada posada cap a Nova York.
21: Si te quieres vivir.
18: La final del Mundial només es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. Espanya-Argentina. L'equip del que t'hi juga serà a la sala Cotton de Casino Barcelona. Amb regals i sorpreses per animar la prèvia i passi el que passi, el postpartit.
22: És gratis, eh?
18: Més informació a casinobarcelona.com.
23: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
20: 6 minuts i seran 2:45 de la tarda. És el moment de repassar l'agenda cultural del cap de setmana. Aquesta vegada amb la Gemma Parellada, l'Eva Hidalgo, la Mercè Marc i en Pau Puig.
14: El barcelonès, més enllà dels concerts de l'Orgull, hi ha l'espectacle de drons al parc del Fòrum, llums i música clàssica. El Drone Art Show farà ballar els petits objectes voladors amb les melodies de les 4 estacions de Vivaldi i d'altres hits de la música clàssica. I si busqueu un altre ritme... Aneu al Parc Nou del Prat de Llobregat, que el Festival Soundit ruixarà la nit d'electrònica amb un cartell que inclou Valium, Kiernan Labó o Moxi. Per un pla més tranquil podeu anar a les sessions de cinema a la fresca i música en directe que es fan al fossar del Castell de Montjuïc.
24: Tengo que encontrar a mi hija.
26: Pues vuélvenos a llamar.
14: Aquest dissabte a les 10 del vespre s'hi projecta l'oscaritzada Una batalla tras otra, seguida del concert de Belén Natalí.
29: Siempre cuido todo lo que miro, toco lo prohibido.
14: És per instal·lar-se a la gespa i podeu portar pícnic. I una altra proposta nocturna per estalviar calorades, aquesta pels més curiosos, és la de fer una de les rutes dels vespres amb història. A Poble Sec i a Festa Major hi haurà vespre de flamenc a la plaça del Sortidor i més concerts als jardins de les Tres Xemeneies i al Berguedà. Demà diumenge se celebra la trobada tradicional del Pi de les Tres Branques. És a Castellar del Riu, comença a 9:45 del matí, i hi haurà gegants, castellers i la Cobla Pirineu.
20: A les comarques tarragonines, cap de setmana musical. A Salou torna el Festiuet com una de les grans cites pels fans de la música catalana. A partir de les 7, Ginestà, Laxan Busto, Figaflaues i ja de matinada, els Búhos. I a Barberà de la Conca... Onzena edició del festival La Nit 5.1, una proposta cultural i gastronòmica que combina música, monòlegs i vins, espais emblemàtics del municipi. Aquesta tarda, monòlegs amb Laura Grau i a partir de 9:45, els Pets.
30: El producte que t'imposen té un disseny especial.
14: I
3: I a Reus, nova edició del Contemporaneus, un espai de trobada per compositors, intèrprets i creadors de música contemporània amb concerts, accions participatives, conferències i cinema.
4: A Talarn, al Pallars Jussà, nova edició del Music Experience. Celebra el 10è aniversari, ho fa amb una programació més extensa i diversa de la seva trajectòria, confirmant un creixement sostingut que l'ha convertit en un referent cultural del Pirineu català, La Fumiga, Buhos, i avui a les 11 de la nit. No és Freddie Mercury, sinó el seu grup tribut, God Save the Queen, des d'Argentina, terren al Pallars, per homenatjar la banda mítica britànica. I al nord, a les Valls d'Àneu, 19a edició de l'Esbaiòlat, plenament consolidat com un referent de les arts escèniques per a tots els públics al Pirineu i que continua sent una eina clau per situar el territori al mapa cultural. Entre els noms destacats d'aquesta companyia, la francesa Cirque In Extremist, que presentarà In Extremist, un espectacle de circ d'alt risc basat en equilibris al límit, que s'estrena a Catalunya, per cert.
2: I a Girona. Cap de setmana de festa major de Palafrugell. Aquesta nit, a les dues, concert de Dan Peralbo i el Comboi. Després de la flamant inauguració del 40è Festival de Peralada i a la nit, avui el certamen ofereix una original proposta que combina gastronomia, música, dansa i tast al mirador. I un últim apunt per acabar aquesta nit, 12a cantada de veneres a Sant Antoni de Calonge i actuaran els grups Peix Fregit, Americanos i Arjau.
20: Ens queden els esports. Els esports amb la de demà, que és una data marcada en vermell al calendari, la final del Mundial que enfrontarà Lamine Yamal amb Leo Messi, dues autèntiques estrelles del futbol. Santi Ovalle, bona tarda.
5: Què tal, Gemma? Bona tarda. D'aquí unes hores s'entrena la selecció espanyola, també la selecció d'Argentina, a la prèvia d'aquesta gran final entre Espanya i el combinat albiceleste de la Copa del Món. Després dels entrenaments, ja descansar els equips, les activitats de premsa es van fer en el dia d'ahir, amb roda de premsa de Rodri Hernández i Luis de la Fuente, i també de Scaloni i el Dibu Martínez. El larguero va parlar de Niola, però el protagonisme no podia ser d'una altra manera, se'l van dur Leo Messi, que en un acte amb fans, que es va produir prop del Madison Square Garden, va explicar el com es va produir aquella famosa foto on surt fa 18 anys banyant un nadó anomenat Lamine Yamal.
6: Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda.
5: Leo Messi es va desfer en elogis cap a Lamine Yamal a la prèvia d'aquesta final marcada pel duel entre el passat i el futur blaugrana.
20: Gràcies, Santi. Per cert, que avui a les 11 de la nit s'enfrontaran França i Anglaterra pel tercer lloc d'aquest Mundial. Amb aquesta informació, amb la informació esportiva, arribem al punt de 2:15 de la tarda.